0: campo, respirare polvere e sole.
1: Una cançó de Catalunya d'Or.
2: Els tirons, besucs, colls verds semblen soldats de la quinta, estorrats i maladrets. Han crescut massa de pressa, no estan fet pel terra sec, amb aquell parlar tan lleig. Sap l'Albert i una riera si mai la sabem trobar, amb un mocador per vela robat a les bugaderes, semblaran vaixells pel mar. Semblaran vaixells.

aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap els dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular. De sota l'arc, frontera del desert, no distingeixo de fora del de dins. Els núvols passen a set vegades el seu temps. Dones llengot o més gripau sobre un

camps de brilla de clar. Pempora, només tu canta, fer meus somnis de veritat.

sempre recordaré-la. Teresa, ballant el vals, ballant el vals. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja.

apartat ens instruïem al seu voltant, al seu voltant. Mig descabellonada ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons.

mirat al cel, cap, un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret. Passen la riota dels grans i la mestra més volguda i pels infants. Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llença un homenatge als quatre vents.

Me'n record els dies que coïen mal de la son a Manuel. Jut de vora ser en contaves històries de la guerra civil. I jo m'afanyava sentint-te xerrar i em passava el temps. Mon pare, avui me'n record que arribava al migdia

jo per sa porta veia l'aigua que cae en ses muntanyes davant. Solíem anar a Vila cada cap vespre, de vés, l'etzer.

una sortida a cercar caragols. Avui anirem de casa pels garrovers de prop, amb sa pala i el piquerol.

miràvem els caragolets que sortien contents, i tot perquè ells no sabien lo que els esperava fins que veien soll en el foc a punt de cuinar-los. Pobres caragols.

0: Tin, que tatin, que tatin, que tacre.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: L'informatiu. A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. El govern de l'Estat ha anunciat que renova la prima dels grans conductors per ajudar a fer front a la pujada del preu dels carburants. Tots aquells treballadors que ja van cobrar la prima durant l'estiu tornaran a cobrar 100 euros de forma automàtica abans de final d'any. Mentre que aquells que cobren fins a 2.000 euros al mes i que abans no hi tenien dret, ara la podran demanar. Així ho van anunciar ahir al vespre 6 ministres des de Bercy. Més enllà d'aquestes ajudes, també han incrementat l'ajuda sobre el carburant dels vaixells a petició dels pescaires i han creat una nova ajuda pel personal d'infermeria que fa més de 100 quilòmetres al dia. En aquest darrer cas, els professionals rebran una ajuda extraordinària de 80 euros. Tot i això, el carburant continua avui a preus històrics a Catalunya Nord, amb el gasoil per sobre dels 2,25 euros i podent arribar als 2,60 euros. La benzina E10 també està de mitjana per sobre dels 2 euros. Al sud, els preus estan pujant més ràpid que l'estat francès i s'està escurçant la distància. Els preus avui, tant a la Jonquera com a Puigcerdà, oscil·len entre l'euro 90 i els 2 euros, tant pel gasoil com per la benzina. I ara anem cap al Rosselló perquè el Soler no tindrà enguany el seu famós Jardí de la Por de Tots Sants. Així ho va anunciar ahir el comitè organitzador, que explica que tenen problemes econòmics i que no tenen prous voluntaris per preparar aquest gran espectacle que ocupava el centre de la vila per celebrar el Halloween. Els organitzadors confien en poder recuperar aquesta gran festa de cara al 2027. I avui és el darrer dia per participar a la fase inicial de la Lliga del Paraulògic, una competició d'aquest joc virtual de formar paraules que és famós arreu dels Països Catalans. Tothom qui vulgui participar ha de fer un rusc especial per la Lliga i tenir prous punts per arribar a la segona fase virtual de la setmana vinent. Els qui més punts hagin fet podran participar a la semifinal del 17 de novembre al Casal de Perpinyà. Pau Vidal, impulsor del projecte, explica a Ràdio Arrels per què van voler fer una Lliga d'aquest joc.
5: Convertir-ho en un esdeveniment social, que seria la competició col·lectiva, és a dir, en aquest cas la Lliga. Aprofitant el potencial competitiu, precisament, que hi ha dins de cada persona, però també la llengua que funciona com a amalgama, ens va semblar que valia la pena desvirtualitzar-los i passar del joc secret amagat a l'espectacle col·lectiu, que és el que a nosaltres ens fa gràcia com a organitzadors, no?
4: I els occitans tornaran a manifestar amb les carreres occitanes una mobilització a favor de la llengua i de la cultura occitanes. Enguany la manifestació serà el 17 d'octubre a Montsegur, a l'Arieja. Denis Cantornet ens explica la complicació d'organitzar actes conjunts per un país tan gran.
6: És el que és complicat, és que d'un país d'un costat a l'altre del país hi ha un altre que no fasem, me mancarem de fa de feir de per tot, va ser pas, millor mai de 400 quilòmetres d'un costat a l'altre. E mai a muntanya d'Auvergne, que és lung, donc és difícil de recampar força del món de pertot. Fasem com hi podem, o bon, hi ha tothom que ven, però és complicat, és rai.
4: I en notícies internacionals ja ha començat el debat general de les Nacions Unides, que és la trobada dels caps d'estat i de govern d'arreu del món des de Nova York. Ahir ja van intervenir Donald Trump pels Estats Units i Macron per l'estat francès, d'entre altres, i avui hi haurà l'única intervenció en català de l'Assemblea. És la de Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, que parlarà davant del plenari aquesta nit. Per avui també s'esperen les intervencions d'Ucraïna, l'Iran, Argentina o l'estat espanyol, d'entre altres. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
7: La previsió del temps. Enric Balaguer.
8: Bon dia i gràcies per escoltar Ràdio Arrels. Ens trobem de nou de cara a una pujada de temperatura pels pròxims dies. La massa d'aire sobre nostra s'anirà fent més càlida i la temperatura s'enfila cap amunt. Però, per avui, amb un domini del sol sense competència i un vent de ponent bastant fluix, estem una mica per sota dels valors màxim d'ahir. És el primer dia de tardor. Tardor serena, hivern ventós, tardor ventosa, hivern serè. Les màximes 24 a Formiguera i Sallagosa, 25 a Orellà, 27 a Clara i Illa, 26 a Pontellà i Salses, 24 a Banyuls de la Marenda, 27 als Banys i 25 a Montferrer. Normalment hauria de posar demà i demà passat. Avui és Sant Constanci i Santa Tecla, la patrona de Tarragona. Per Santa Tecla, el ventre en regla.
9: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
10: Radio Arrels, 100% en català.

D'aquí un temps veureu que el vostre no serà més ben tractat. Marquesa, si aquest meu rostre

coses les destrossa com hi ha món. Marcirà les vostres roses així com m'arruga el front. El temps les més belles coses les destrossa

nits com una gorja de llops, amb temporals, llucets i trus. Més fort que tu et cridava el vent, vull per-te fotre un espavent. Era la nit d'en Frankenstein.

se retira tranquil·lament, sense pensar, evidentment, que l'esperava en Frankenstein.

semblar un matí més. De veritat que no ho és, perquè avui he volgut dir que sí. Heu après a trobar tots dos junts un camí

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
3: Són les 7, escolteu No perdem el nord, el vostre programa matinal a Ràdio Arrels. Com sempre, comencem amb l'informatiu, seguit de la meteo presentat per l'Enric Balaguer.
1: L'informatiu. A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. El govern de l'Estat ha anunciat que renova la prima dels grans conductors per ajudar a fer front a la pujada del preu dels carburants. Tots aquells treballadors que ja van cobrar la prima durant l'estiu tornaran a cobrar 100 euros de forma automàtica abans de final d'any. Mentre que aquells que cobren fins a 2.000 euros al mes i que abans no hi tenien dret, ara la podran demanar. Així ho van anunciar ahir al vespre 6 ministres des de Bercy. Més enllà d'aquestes ajudes, també han incrementat l'ajuda sobre el carburant dels vaixells a petició dels pescaires i han creat una nova ajuda pel personal d'infermeria que fa més de 100 quilòmetres al dia. En aquest darrer cas, els professionals rebran una ajuda extraordinària de 80 euros. Tot i això, el carburant continua avui a preus històrics a Catalunya Nord, amb el gasoil per sobre dels 2,25 euros i podent arribar als 2,60 euros. La benzina E10 també està de mitjana per sobre dels 2 euros. Al sud, els preus estan pujant més ràpid que l'estat francès i s'està escurçant la distància. Els preus avui, tant a la Jonquera com a Puigcerdà, oscil·len entre l'euro 90 i els 2 euros, tant pel gasoil com per la benzina. I ara anem cap al Rosselló perquè el Soler no tindrà enguany el seu famós Jardí de la Por de Tots Sants. Així ho va anunciar ahir el comitè organitzador, que explica que tenen problemes econòmics i que no tenen prous voluntaris per preparar aquest gran espectacle que ocupava el centre de la vila per celebrar el Halloween. Els organitzadors confien en poder recuperar aquesta gran festa de cara al 2027. I avui és el darrer dia per participar a la fase inicial de la Lliga del Paraulògic, una competició d'aquest joc virtual de formar paraules que és famós arreu dels Països Catalans. Tothom qui vulgui participar ha de fer un rusc especial per la Lliga i tenir prou punts per arribar a la segona fase virtual de la setmana vinent. Els qui més punts hagin fet podran participar a la semifinal del 17 de novembre al Casal de Perpinyà. Pau Vidal, impulsor del projecte, explica a Ràdio Arrels per què van voler fer una lliga d'aquest joc.
5: Convertir-ho en un esdeveniment social, que seria la competició col·lectiva, és a dir, en aquest cas la Lliga. Aprofitant el potencial competitiu, precisament, que hi ha dins de cada persona, però també la llengua que funciona com a amalgama, ens va semblar que valia la pena desvirtualitzar-los i passar del joc secret amagat a l'espectacle col·lectiu, que és el que a nosaltres ens fa gràcia com a organitzadors, no?
4: I els occitans tornaran a manifestar amb les carreres occitanes una mobilització a favor de la llengua i de la cultura occitanes. Enguany la manifestació serà el 17 d'octubre a Montsegur, a l'Arieja. Denis Cantornet ens explica la complicació d'organitzar actes conjunts per un país tan gran.
6: És el que és complicat, és que d'un país d'un costat a l'altre del país hi ha un altre que no ho facem, m'ha cagat de fer de feir de per tot. Va ser pas, millor mai de 400 quilòmetres d'un costat a l'altre. E mai a muntanya d'Auvergne, que és lung, donc és difícil de recampar força del món de pertot. Fasem com hi podem, o bon, hi ha tothom que ven, però és complicat, és rai.
4: I en notícies internacionals ja ha començat el debat general de les Nacions Unides, que és la trobada dels caps d'estat i de govern d'arreu del món des de Nova York. Ahir ja van intervenir Donald Trump pels Estats Units i Macron per l'estat francès, d'entre altres, i avui hi haurà l'única intervenció en català de l'Assemblea. És la de Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, que parlarà davant del plenari aquesta nit. Per avui també s'esperen les intervencions d'Ucraïna, l'Iran, Argentina o l'estat espanyol, d'entre altres. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
7: Bon dia i gràcies per escoltar Ràdio Arrels. Ens trobem de nou de cara a una pujada de temperatura pels pròxims dies. La massa d'aire sobre nostra s'anirà fent més càlida i la temperatura s'enfila cap amunt. Però, per avui, amb un domini del sol sense competència i un vent de ponent bastant fluix, estem una mica per sota dels valors màxim d'ahir. És el primer dia de tardor. tardor serena, hivern ventós, tardor ventosa, hivern serè. Les màximes, 24 a Formiguera i Sallagosa, 25 a Orellà, 27 a Clarà i Illa, 26 a Pontellà i Salses, 24 a Banyuls de la Marenda, 27 als Banys i 25 a Montferrer. Normalment hauria de pujar demà i demà passat. Avui és Sant Constanci i Santa Tecla, la patrona de Tarragona. Per Santa Tecla, el ventre en regla.
0: Radio Arels, a Toluges, 95.
2: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
3: Comencem aquest programa parlant d'una manifestació per la llengua occitana amb en Denis Cantornet, que respondrà en occità. Després tindreu la Maite Bercons amb Dones oblidades de la història, que ens parlarà de la Gala Placídia. Continuem aquest programa amb esquitxos de poesia. En Pere Manzanares ens parlarà d'en Joan Moré, autor nord-català. Acabarem aquesta hora parlant de com l'IA pot ajudar a lluitar contra l'escalfament climàtic.
1: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
8: Jornades d'història a Prats de Molló. És 3 i 4 d'octubre. Prats de Molló acull les cinquenes jornades d'història dedicades als fets de Prats de Molló i enguany amb el fil conductor dels fets de Prats de Molló a la Constitució de l'Havana. Conferències, comunicacions i debats amb historiadors i especialistes. Amb la participació, entre altres, de Quim Torra, Carme Forcadell, Jaume Sobrequès, Josep Lluís Carot Rovira i Neus Torbisco Casals. I dissabte, a les 9 del vespre, projecció gratuïta del documental L'Estelada de Verdun. Cinquenes jornades d'història, el 3 i 4 d'octubre, a Prats de Molló.

0: ben a prop.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Llengua a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Ja l'any passat, militants per l'Occità d'arreu dels territoris de parla occitana van crear una diada, una manifestació a les carreres occitanes, i aquest any tornen aquestes carreres occitanes, i per comentar-ho tenim el Denis Cantornet. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Com deia, l'any passat vau fer aquella manifestació i aquest any torna en una altra, localització, no?
4: L'any passat se li van entre Vilafranca, de Huergo, i un gall se li van agafar a Montsegur, en Arrieta. Hi haurà la protesta donc, el 17 de Tantos, a 4h30, però tres el 17 de matí, a partir de 10 euros, se li van agafar a la MJC de la Roca d'Olma, on farem, hi haurà des curses de llengua per debutants, per bug, en tot el cor, de contes. Et donc partirait la il y aura un repas partagé et partirait en masse en voiture en convoi pour Montségur ou à l'occurrence en Fioc et Nau del Castel et le cert la valerait à la Roque pour balader, pour danser. Et le dimanche, tu à la Roque, il y aura aussi des cours de langue, des contes, des tauliers, un compte rendu de Suscadissa et la traduçade en Baletti. Bah, qui c'est devant à col. El 17 i el 18 d'octubre d'aquesta anada, de 1926.
3: Entenc que muntar una manifestació, diguem, per tot Occitània ha de ser molt complicat, perquè al final és un territori molt gran i la gent s'ha de desplaçar molt per anar a aquestes manifestacions. Suposo que això ho fa més complicat tot, no?
4: És el que és complicat. És que d'un país d'un costat a l'altre del país hi ha un altre que no facem amb el Macarell i fa de feira de per tot. No sé pas, però hi ha mai de 400 quilòmetres d'un costat a l'altre. E mai a muntanya d'Auvergne, que és lung, donc és difícil de recampar força del món de pertot. Fazem com podem, o bon, hi ha tothom que ven, però és complicat, és rai.
3: Enguany és, com dèiem, a Montsegur, que és a prop de Catalunya Nord. No sé si espereu també gent de la Fenolleda, de la part occitana del nostre departament.
4: Jo, no, de pertot, pensi, jo de català, que va venir com de costum.
3: L'any passat ja vau fer aquestes carreres, que és com una...

0: Radio Arrels, al Soler, 95.
1: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: Un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Gala Placídia, el nucli dur de l'imperi. Constantinople. En una època d'intrigues i tensions religioses, mai no va dubtar d'un fet. Calia tenir en compte els forasters. Si volien evitar-ho, de totes passades, el projecte romà s'enfonsaria. I tot ho va portar així fins al final i fins a les darreres conseqüències. Quan la vella Gala Placídia va arribar a Barcelona l'any 414, es va trobar una ciutat petita, protegida per unes muralles que quedaven molt lluny de la plaça que 15 segles més tard portaria el seu nom. Va ser filla, germana, esposa, mare d'emperadors i Augusta ella mateixa, malgrat que l'imperi romà feia aigües. Gala encara va formar part del nucli de poder immens dels últims governants de l'antiga Roma. Una dona hàbil. Gala Placídia va néixer vers l'any 390 a Constantinople, que en aquells moments era la capital. Filla de l'emperador Teodosi I, responsable de la divisió de l'imperi, en dos, va rebre la millor educació que podia tenir una nena de l'època i, a més, va aprendre el grec, el llatí i va fer estudis religiosos. Va saber prendre bona nota de l'art de la política que observava al seu entorn. Eren anys convulsos d'intrigues i tensions. La pressió dels pobles bàrbars i el paper creixent de l'Església Catòlica obligava a redibuixar l'ordre que havia predominat durant segles. Gala Placídia era filla d'aquests temps i si bé somiava un imperi unit i fort, era una dona conseqüent en les seves conviccions cristianes. Igualment, va entendre que era necessari incorporar els forasters. El projecte romà, doncs com hem dit, si volia que sobrevisqués. I així es va casar amb el rei visigot Ataulf. La parella s'estimava amb passió, però també és evident que ella hi veia una gran oportunitat política. Unir el poble visigot al món romà. Les relacions tenses amb el seu germanastre, l'emperador Honori, van fer que Gala seguís Ataulf i els seus homes camí de l'Àfrica. Va fer una parada a Barcelona i allà va tenir un fill, que va morir sent encara un nadó. El van enterrar a Sant Cugat. Al cap de poc també va morir Ataulf, assassinat pels seus rivals. Però ella era una cristiana devota. A contracor, Gala va acceptar de casar-se amb un home que detestava, el patrici romà i després emperador d'Occident, Constantí. També ell va morir prematurament i Gala va fer de regent fins que el seu fill comú, Valentinià, va ser major d'edat i va poder actuar com emperador d'Occident. Llavors Gala va decidir retirar-se de la primera línia política i dedicar-se a finançar obres per l'Església. Va morir a Ravenna l'any 450, als vols de la seixantena. Al gran imperi romà que havia conegut no li quedaven gaires anys.
0: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyer.
3: Són les 7:30, escolteu No perdem el nord i us saludem si ens escolteu anant a la feina. Com sempre, ara la meteo amb l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia i gràcies per escoltar Ràdio Arrels. Ens trobem de nou de cara a una pujada de temperatura pels pròxims dies. La massa d'aire sobre nostra s'anirà fent més càlida i la temperatura s'enfila cap amunt. Però, per avui, amb un domini del sol sense competència i un vent de ponent bastant fluix, estem una mica per sota dels valors màxim d'ahir. És el primer dia de tardor. Tardor serena, hivern ventós, tardor ventosa, hivern serè. Les màximes, 24 a Formiguera i Sallagosa, 25 a Orellà, 27 a Clarà i Illa, 26 a Pontellà i Salses, 24 a Banyuls de la Marenda, 27 als Banys i 25 a Montferrer. Normalment hauria de pujar demà i demà passat. Avui és Sant Constanci i Santa Tecla, la patrona de Tarragona. Per Santa Tecla, el ventre en regla.
5: Ràdio Arrels, a Pontellà, 95.
2: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
3: Comencem aquesta segona mitja hora amb esquitxos de poesia parlant de Joan Mouret. Acabarem l'hora amb la crònica CO2, l'IA, com l'IA pot ajudar a lluitar en contra de l'escalfament climàtic.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
2: Joan Moré, nascut a Ribes Altes el 1922, va morir el 2008. De formació autodidacta, va treballar tota la vida al camp i a la vinya. És d'aquest fort lligam a la terra que ha extret la força poètica. Molt inspirat per Jordi Pere Cerdà, Moré ha escrit poesia i contes en gran part inèdits. Fou corresponsal de l'Independent a Ribes Altes, on el seu to lliure i crític no era pas sempre del gust del diari que el va cessar. Ha publicat els reculls Defensa i pèrdua d'Alta Riba el 1973, Ribes Altes fa temps el 1976, Bestiari i bestieses el 1979 i Coloms en torn el 1982. Gisela Bellsolà li va musicar 8 poemes en el disc Salut amb poesia. Teresa Rebull també va posar música a la seva lletra, com el grup La Gram, de Ribes Altes, com Moré, amb la cançó Lídia, un dels èxits de l'àlbum Història d'en Pep, l'any 1977. Del recull La Terra, bremes còsmiques, anem a bramar el món. El món sencer, els mossecs de les meves tisores. Cada vall ens fa l'ofrena d'un vinyar sumptuós. Cada torró ens descobreix la vinya regalada, regalimant de mel daurat. Cada cep és una frontera menjada, esborrada per la joia incommensurable d'insaciables estisores tallant sempre endavant. Bramem els aires, ocells sense repòs. L'àguila deixa caure la seva presa per embriagar-se al suc dels rims de nostre do. Bramem l'oceà, bramem tots els mars, i tots els peixos venen a mamar el suc de les vinyes marines, pujant vers nosaltres, els vinyaters del món. La balena, amb una boca com un trull, aprofita la gegantíssima collita i fins i tot la sardinyola, qui donarà a la pròxima sardinada el gust diví del vin. Havent desat les tisores, hom s'afanya pel premsar. Tothom s'afanya a la premsa. Una premsa pujant alt dins el cel, meravellosa torre de Babel. A baix raja la sang del rim, omplint l'ample llit d'un riu. Musclos i punys tibats, dents serrades, hom deixa cantar els encunys, clic, clac, dits també quinyols o patotes, qui ballen amb un catric-catrac joiós. Hom deixa rajar, hom deixa cantar. Entre dues feines, hom brema les noies dins un devessall de goig per les bremes de demà. Hom deixa rajar, hom deixa riure. Hom és en plena vida. Hom deixa riure, hom deixa plorar.
1: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.

0: Ràdio Arrels.
1: L'intel·ligència artificial pot tenir un impacte positiu dins alguns dominis, com per exemple per lluitar en contra de l'escalfament climàtic. En parlem d'aquí poc amb l'Albert Noguer.

0: Nois.
1: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
2: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
3: Albert Noguer.
4: És que l'intel·ligència artificial pot ajudar a lluitar contra el canvi climàtic. Bon dia. El Senat francès ha presentat les conclusions d'una missió d'informació sobre la petjada ambiental de la intel·ligència artificial. L'informe, adoptat per unanimitat, formula 16 recomanacions davant l'augment previst de l'impacte ambiental d'aquesta tecnologia. Els ponents avisen que l'IA podria ajudar al medi ambient, però que aquest potencial encara està per concretar. El diagnòstic és clar. Sota l'efecte de la intel·ligència artificial, els centres de dades han passat per davant dels terminals, com ara mòbils i ordinadors, en petjada ambiental. Hi ha encara pocs estudis, però l'IA podria representar el 35% del consum elèctric mundial dels centres de dades l'any 2030, quan ara en suposa un 15%. A això s'hi suma la pressió sobre l'aigua. Una simple conversa amb GPT-3 equival al consum d'una ampolla d'aigua i el seu entrenament hauria requerit prop de 700.000 litres, només pel que fa, doncs, a aquesta conversa. Davant d'aquest escenari, els senadors francesos defensen que desenvolupar a l'estat francès centres de dades pensats per a l'IA pot ajudar, finalment, a reduir-ne la petjada. La primera recomanació és convertir l'excel·lència ambiental en un factor d'atractiu del país per a aquestes infraestructures. La segona planteja mesurar la petjada de la intel·ligència artificial i informar i sensibilitzar els usuaris. L'informe també proposa impulsar, sobretot a escala europea, una IA frugal, més econòmica en recursos i respectuosa amb el desenvolupament sostenible. Els autors avisen que la promesa climàtica de la tecnologia no servirà de res si no s'acompanya de transparència, mesura i exigència ambiental.
5: Radio Arrels, a Vives, 88.2.

0: I continuem amb una cantant que és aquí a Catalunya Nord molt famosa, és en Joan Pau Giner, Espieu.
1: Espieu la mar,

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
3: Són les 8, escolteu, No perdem el nord. I ara, com cada hora en punt, l'informatiu seguit de la meteo per veure si farà bon temps avui.
4: L'informatiu. A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. El govern de l'Estat ha anunciat que renova la prima dels grans conductors per ajudar a fer front a la pujada del preu dels carburants. Tots aquells treballadors que ja van cobrar la prima durant l'estiu tornaran a cobrar 100 euros de forma automàtica abans de final d'any. Mentre que aquells que cobren fins a 2.000 euros al mes i que abans no hi tenien dret, ara la podran demanar. Així ho van anunciar ahir al vespre 6 ministres des de Bercy. Més enllà d'aquestes ajudes, també han incrementat l'ajuda sobre el carburant dels vaixells a petició dels pescaires i han creat una nova ajuda pel personal d'infermeria que fa més de 100 quilòmetres al dia. En aquest darrer cas, els professionals rebran una ajuda extraordinària de 80 euros. Tot i això, el carburant continua avui a preus històrics a Catalunya Nord, amb el gasoil per sobre dels 2,25 euros i podent arribar als 2,60 euros. La benzina E10 també està de mitjana per sobre dels 2 euros. Al sud, els preus estan pujant més ràpid que l'estat francès i s'està escurçant la distància. Els preus avui, tant a la Jonquera com a Puigcerdà, oscil·len entre l'euro 90 i els 2 euros, tant pel gasoil com per la benzina. I ara anem cap al Rosselló perquè el Soler no tindrà enguany el seu famós Jardí de la Por de Tots Sants. Així ho va anunciar ahir el comitè organitzador, que explica que tenen problemes econòmics i que no tenen prous voluntaris per preparar aquest gran espectacle que ocupava el centre de la vila per celebrar el Halloween. Els organitzadors confien en poder recuperar aquesta gran festa de cara al 2027. I avui és el darrer dia per participar a la fase inicial de la Lliga del Paraulògic, una competició d'aquest joc virtual de formar paraules que és famós arreu dels Països Catalans. Tothom qui vulgui participar ha de fer un rusc especial per la Lliga i tenir prou punts per arribar a la segona fase virtual de la setmana vinent. Els qui més punts hagin fet podran participar a la semifinal del 17 de novembre al Casal de Perpinyà. Pau Vidal, impulsor del projecte, explica a Ràdio Arrels per què van voler fer una Lliga d'aquest joc.
6: Convertir-ho en un esdeveniment social, que seria la competició col·lectiva, és a dir, en aquest cas la Lliga. Aprofitant el potencial competitiu, precisament, que hi ha dins de cada persona, però també la llengua que funciona com a amalgama, ens va semblar que valia la pena desvirtualitzar-los i passar del joc secret, amagat, a l'espectacle col·lectiu, que és el que a nosaltres ens fa gràcia com a organitzadors, no?
5: I els occitans tornaran a manifestar amb les carreres occitanes una mobilització a favor de la llengua i de la cultura occitanes. Enguany la manifestació serà el 17 d'octubre a Montsegur, a l'Arieja. Denis Cantornet ens explica la complicació d'organitzar actes conjunts per un país tan gran.
7: És el que és complicat, és que d'un país d'un costat a l'altre del país hi ha un altre que no ho facem, vam a Carrel, fa de feir de per tot, va ser pas, millor mai de 400 quilòmetres d'un costat a l'altre. E mai a muntanya d'Auvergne, que és lung, donc és difícil de recampar força del món de per tot. Fazem com hi podem, o bon, hi ha tothom que ven, només és complicat, és rai.
5: I en notícies internacionals ja ha començat el debat general de les Nacions Unides, que és la trobada dels caps d'estat i de govern d'arreu del món des de Nova York. Ahir ja van intervenir Donald Trump pels Estats Units i Macron per l'estat francès, d'entre altres, i avui hi haurà l'única intervenció en català de l'Assemblea. És la de Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, que parlarà davant del plenari aquesta nit. Per avui també s'esperen les intervencions d'Ucraïna, l'Iran, Argentina o l'estat espanyol, d'entre altres. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
8: Bon dia i gràcies per escoltar Ràdio Arrels. Ens trobem de nou de cara a una pujada de temperatura pels pròxims dies. La massa d'aire sobre nostra s'anirà fent més càlida i la temperatura s'enfila cap amunt. Però, per avui, amb un domini del sol sense competència i un vent de ponent bastant fluix, estem una mica per sota dels valors màxim d'ahir. És el primer dia de tardor. tardor serena, hivern ventós, tardor ventosa, hivern serè. Les màximes, 24 a Formiguera i Sallagosa, 25 a Orrià, 27 a Clarà i Illa, 26 a Pontellà i Salses, 24 a Banyuls de la Marenda, 27 als Banys i 25 a Montferrer. Normalment hauria de pujar demà i demà passat. Avui és Sant Constanci i Santa Tecla, la patrona de Tarragona. Per Santa Tecla, el ventre en regla.
9: Radio Arels, a Elna, 95.
2: No perdem el nord. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí.
3: En el programa d'aquesta segona hora per dimecres 23 de setembre, en Pere Beca parla del reforçament de l'imperialisme americà. Després continuarem parlant amb el grup Incendi sobre el seu nou treball Tot va malament. Acabarem parlant de la manifestació per la llengua occitana amb en Denis Cantornet, que respondrà doncs en occità.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
10: Ràdio Arrels. Ah, no.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
3: Dimecres 23 de setembre, a Ràdio Arrels, com cada dimecres, amb nosaltres en comunicació, Pere Beca. Pere, bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui, actualitat internacional, política internacional, més ben dit. Abans es parlava molt, segurament més que avui, d'imperialisme americà. I la cosa estranya, finalment, és que avui, més que des de fa molts anys, doncs, potser aquest imperialisme americà és més actiu que mai. Però, Pere Beca, justament, és que tu penses que es pot dir que existeix aquesta idea d'imperialisme americà?
4: La idea, evidentment, que existeix encara, sinó que ha canviat d'aspecte. A mitjans del segle XX, la denunciació de l'imperialisme americà era una paraula molt comuna, molt utilitzada per tots els mèdies de tot el món, perquè es considerava que els Estats Units estaven recreant una mena de colonialisme tal que s'havia conegut al segle XIX i al començament del segle XX, i que això ho feien de manera a vegades molt brutal. Després va venir l'any 1989, la caiguda del mur, al final del segle XX, amb una idea d'imperialisme que, si tant continuava existint, no se'n parlava tant i no es comunicava tant sobre d'aquest aspecte, perquè semblava que la victòria globalment del capitalisme occidental era una victòria definitiva sobre de les forces considerades, i ho dic entre cometes, com retrògrades, que podien haver-hi amb el comunisme a Rússia i amb el encara més comunisme de Mao Zedong a Xina. I que havia quasi bé desaparegut aquesta idea de denunciar l'imperialisme americà perquè semblava que aquest imperialisme estava apoyat sobre d'una idea de democràcia i que era la base del progrés, almenys econòmic, de tot el món. I per tota la propaganda quedava clar que amb la caiguda del mur de Berlín, amb el desmantellament de la URSS, amb les dificultats que coneixia en aquell moment la Xina, amb les conseqüències de la revolució cultural, els valors de llibertat i de democràcia havien superat tots els sistemes que poguessin existir, almenys aparentment. Però el que fa dels estats, el francès com l'espanyol, que ens coneixen més a prop, estaven o havien tornat a integrar la OTAN, és a dir, el sistema de defensa de l'Atlàntic Nord superat pels americans. Això de Gaulle havia demanat que l'estat francès sortien, però Sarkozy va voler tornar-hi. Semblava que el dòlar era la moneda no dels Estats Units, però de tot el món, ja que moltes transaccions, i especialment per el que és del petroli, del cost de desplaçaments, etc., de totes les transaccions financeres, estaven comptades en dòlar. I el model capitalista que portava endavant als Estats Units era insuperable per assegurar la promoció no sols de l'economia, però tanmateix de la cultura, o almenys una certa cultura. Doncs sí, la preeminència econòmica dels Estats Units tenia per conseqüència preeminència cultural amb els llibres, però sobretot amb el cinema i amb totes les noves tecnologies

0: tenen per conseqüència de portar endavant guerres que provoquen catàstrofes econòmiques i ecològiques a tot el món. Actualment, tot arreu, poblacions es revolten contra aquesta dominació dels Estats Units principalment, però de l'Occident globalment, i cada vegada es demostra a través de la reacció dels estats suposadament democràtics occidentals que hi ha un menyspreu total de la democràcia, mantinguent dictadures el motiu de mantenir la pau en els països que estan amb dificultats econòmiques i mantinguent globalment aquesta idea de la supremacia d'una minoritat blanca, minoritat religiosa i una minoritat de concentració de riquesa, la qual política no és sol la que porten els Estats Units a través de tot el món, sinó també la que porta el propi govern dels Estats Units cap a la seva població. Marginació de les poblacions negres i immigrades del sud, marginació de la part de població que no domini les noves tecnologies i, sobretot, imperialisme total del diner. Cada acció política que porta endavant l'actual govern dels Estats Units s'ha d'analitzar també amb la conseqüència econòmica que pot tenir no sols per aquest país, sinó per la família o el grup o al voltant del president dels Estats Units. És a dir, que no es parla més d'imperialisme americà, però la realitat és que actualment els Estats Units, per les polítiques que porten a través del món, volen controlar totes les riqueses, és el cas de Groenland i també de Canadà, volen controlar totes les capacitats econòmiques en imposant la seva moneda com moneda única d'intercanvis i volen imposar el seu idioma. L'exemple més clar és el Canadà, que Trump va declarar que no entenia per què s'havia d'utilitzar el francès a Canadà, inclús al Quebec, que això era un impediment per a les empreses americanes que produïen utilitzant l'idioma anglès, una mica com va ser el cas en un moment determinat a l'estat espanyol amb les produccions catalanes etiquetades en català de cara a l'estat espanyol. És a dir, que no és el mateix imperialisme, encara que hi hagi militars i que hi hagi bases, però és un imperialisme econòmic que es posa a tots els nivells, la producció, la consumació, l'economia, l'ecologia i les capacitats d'un país de tenir la seva pròpia producció intel·lectual. L'estat francès parlava de l'excepció cultural francesa. Doncs tot això demostra que aquest imperialisme, encara que hagi canviat de nom, queda una de les dades essencials de la política nord-americana.
1: I la pregunta pot ser ara, Pere Beckham, com pot evolucionar tot això?
0: Doncs és difícil calcular-ho i declarar-ho. I la funció d'algú que mira de reflexionar sobre les situacions no és de preveure el futur. Però es veu que la situació s'està complicant cada dia més. L'ingerència dels Estats Units cada dia és més necessària per poder mantenir el seu sistema polític. I no parlo únicament de les famoses eleccions de mig terme per les quals Trump necessita tenir èxits exteriors per demostrar la seva totapotència, però també les necessitats econòmiques. Anar, sortir del país el president de Venezuela amb tots els efectes que podia tenir i portar-lo a la presó als Estats Units tenia per únic objectiu de controlar les reserves de petroli més importants del món actualment, sembla, de Venezuela. Anar a buscar Groenland dient que se'l vol fer entrar als Estats Units té com única voluntat de controlar les matèries primes i, independentment, de controlar també la defensa, però per la defensa, per el control militar, no necessitaven integrar el Groenland. I anar a bombardejar poblacions com ara la d'Iran era també amb la voluntat oficialment de no donar-los la bomba atòmica, però és una broma, perquè no hi era en cap manera, encara que hagués tingut la bomba atòmica, no hagués tingut la possibilitat d'enviar-la cap als Estats Units. Això necessita mitjans logístics que actualment no té l'estat d'Iran. Però l'idea era també de poder tenir

0: una mà de control sobre el petroli iraní i del petroli de tota la zona, com ho van fer anteriorment amb un altre govern, en Iraq, en el qual els Estats Units van anar a buscar també el control del petroli. Llavors, l'evolució es veu perfectament. Anys enrere, recordo que el president Clinton havia acabat el seu mandat, o potser estava acabant, havia vingut a Barcelona, amb invitació de la Cambra de Comerç, a parlar de com anava l'economia mundial. I va acabar amb aquesta frase, que era per ell, millor ser catalans que talibans. És a dir, millor fer negoci que no pas terrorisme. Avui, els dirigents dels Estats Units ni ho diuen, això. No volen saber altra cosa que el que existeix en el seu propi país, i no sols en el seu propi país, sinó en el seu mateix grup sociocultural, és a dir, blancs, d'origen d'Europa Occidental, emigrats o sortits de les primeres vagues d'immigració als Estats Units, i ni hasta l'organització política, les organitzacions polítiques internacionals com Europa, no els hi donen cap impressió de necessitat, d'eficacitat, de poder ser un interlocutor. El que volen els Estats Units en aquests moments és mantenir els seus privilegis, mantenir el seu nivell econòmic, ecològicament continuar a gastar sense cap consideració sobre l'origen de l'energia que gasten i sense permetre en qualsevol manera a països que intenten organitzar-se de manera diferent de poder-ho fer amb tranquil·litat. És a dir, que els Estats Units, per exemple, a través de les seves empreses, detenen actualment, això és un fet conegut, detenen actualment una quantitat fenomenal d'innovacions tecnològiques que permetrien de gastar menys gasolina, de gastar menys matèries primes, però si no ho fan és precisament perquè aquestes mateixes empreses viuen sobre del petroli i viuen sobre del control que tenen les matèries primes i que no volen que es trobi altres maneres de consumir, altres maneres de funcionar. Però es veu cada dia més que pensar les coses polítiques només en termes de mercat i pensar els acords polítics, com ho diu molt sovint el senyor Trump, com siguent deals, és a dir, intercanvis, és a dir, negocis en el qual al final els Estats Units són els únics que guanyen, això no pot durar. I arribarà un moment que hi haurà poblacions que no tindran, aquest moment ja ha arribat per algunes, que no tenen res més a perdre. Són, per exemple, els palestinians a Gaza. Són una colla molt petita, molt poc potent, però resisteixen. I altres països, els Houthi, per exemple, en aquests moments, també han resistit i han baixat el cap molt de temps, però ara ja comencen a trobar les eines. Tancament del estret d'Hormuz i ara de Bab el-Mandeb, és a dir, la porta de la Mar Roja, és a dir, 25 o 30% del comerç mundial, no sols de petroli, que passin per aquest camí. Això tindrà per conseqüència d'encarir tota l'economia mundial i doncs cada vegada que s'encareix, Estats Units buscaran, per exemple, a través de mesures aduaneres, la manera de fer-ho pagar per algú més. És tenir un menyspreu total sobre el que pot ser per un poble les necessitats bàsiques: la salut, la llibertat d'expressió i la capacitat econòmica de mantenir la seva pròpia vida i la dels seus fills. I sembla que els Estats Units estaven fent els passos actualment per arribar a que molts països no tinguin més remei que un remei de resistència. L'exemple de Canadà és molt significatiu. Canadà ha sempre sigut l'aliat dels Estats Units. No era un estat membre dels Estats Units, però era extremament prop. I ara, de cop i volta, el nou president de Canadà, el nou primer ministre de Canadà, ha decidit que prou i que s'havia de resistir, fins i tot fent acords amb la Unió Europea. Em sembla que estem vivint un moment en el qual l'idea de dir ens hem de posar tots darrere dels Estats Units per lluitar contra Rússia i contra Xina està passant de moda i que actualment molts països estan buscant el seu propi camí. Potser això serà una cosa que permetrà, inclús per poblacions que estiguin com la nostra, separada entre dos països, de trobar un camí per la seva pròpia existència. Gràcies per la seva atenció.
1: Gràcies, Pere Beckham. Fins la setmana entrant, dimecres a la mateixa hora i a qualsevol moment a radioarrels.cat. Bon dia.
0: Molt bé, bon dia.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beckham.
3: Radio Arrels, a Vilanova de Reu, 95.

0: I després de Supergrass continuem ara amb Pell de Gall, Ja no tenim por.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Francesco.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyer.
3: Són les 8 i mitja, escolteu No perdem el nord a Ràdio Arrels. I ara, com sempre, la previsió del temps amb l'Enric Balaguer.
1: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia i gràcies per escoltar Ràdio Arrels. Ens trobem de nou de cara a una pujada de temperatura pels pròxims dies. La massa d'aire sobre nostra s'anirà fent més càlida i la temperatura s'enfila cap amunt. Però, per avui, amb un domini del sol sense competència i un vent de ponent bastant fluix, estem una mica per sota dels valors màxim d'ahir. És el primer dia de tardor. Tardor serena, hivern ventós, tardor ventosa, hivern serè. Les màximes: 24 a Formiguera i Sallagosa, 25 a Orellà, 27 a Clarà i Illa, 26 a Pontellà i Salses, 24 a Banyuls de la Marenda, 27 als Banys i 25 a Montferrer. Normalment hauria de pujar demà i demà passat. Avui és Sant Constanci i Santa Tecla, la patrona de Tarragona. Per Santa Tecla, el ventre en regla.
5: Ràdio Arrels, a Ceret, 88.2.
1: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
3: Parlem amb el grup Incendi sobre el seu nou treball, Tot va malament. Acabarem aquest programa en parlant de la manifestació per la llengua occitana amb un occità, Denis Cantornet.
6: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
7: El disc de la setmana amb Miquel Martínez Vila.
8: Aquesta setmana a Ràdio Arrels estem presentant l'àlbum Tot va malament d'Incendi i avui parlarem de la cançó Catalunya Resort. Parleu bastant dels efectes del turisme a Catalunya i heu dit que veniu de llocs una mica diferents, tot i que sobretot del camp de Tarragona, però més de la part de l'interior. No sé com, primer, com us va sortir a fer aquesta cançó i com us afecta també el dia a dia el turisme i totes les problemàtiques que se'n deriven.
9: Doncs el tema va sortir d'un dia que vaig anar a Barcelona, vaig intentar anar a un McDonald's perquè no tenia lloc on caure, eren les 4 de la tarda, no tenia lloc on dinar, i van haver de demanar 4 persones i mitja perquè vinguessin a atendre'm en català i tots es pensaven que parlava en èlfic o un idioma estrany. O sigui, no sabien d'on era, però literalment primera, segona, tercera, quarta persona entenia el català i parlava català. Els altres no sabien ni quina llengua era. Doncs una miqueta em va néixer allí, estar fins als collons de que tot estigui etiquetat en castellà, de que... I no sé, la lletra al final va acabar derivant en una crítica a la turistificació que ja està ben a molta part de Catalunya, dels països catalans. Però va sortir d'aquí el tema, d'anar a un McDonald's i que no m'entenguessin en català.
8: McDonald's de Barcelona.
9: McDonald's de Barcelona.
8: En el cas de zones una mica menys turístiques, com seria l'interior del Camp de Tarragona, és una tendència que està arribant ja el turisme cap allà també o encara es viu una mica tranquil?
9: Per culpa dels figaflaues tenim gent allà sempre. I el dia de la calçotada, l'últim diumenge de gener, està ple de gent around the world.
8: Però això és turisme intern, no?
10: He de dir que l'altre dia vaig veure un que em va impactar bastant, que és perquè que quan hi havien fent festes aquí de Sant Joan, que Valls és el patró de Valls, perquè Sant Joan, el patró de Valls, no? Hi havia uns d'aquests que venen orelletes de la mini, així que fan llums, o orelletes de dimoni.
9: Això...
10: Em va sorprendre bastant, perquè això normalment passa en llocs molt massificats. Sí. I fins ara
9: aquells
10: no
9: que toquen el
10: xiulet,
9: no? Aquell xiulet que sona, sí, que sona com un animal.
10: Però sobretot portaven coses amb moltes llums.
8: No seria precisament comerç de proximitat, no?
9: No, depèn. No estaven al costat de casa. I al final també incendi entenem els espanyols com a turistes, no? Turistes que fa molts anys que allarguen una broma, llavors és com que totes les banderes aquestes i tal, doncs també ens molesten. El tema també va per aquí una miqueta, les banderes espanyoles que volen als balcons i que no són prou persones com per fer un castell, arribar i arrencar-la. Llavors és el problema aquí.
8: Doncs va, escoltem Catalunya Resort d'Incendi.

0: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Jornades d'història a Prat de Molló. Els 3 i 4 d'octubre, Prat de Molló acull les 5è jornades d'història dedicades als fets de Prat de Molló i enguany amb el fil conductor dels fets de Prat de Molló a la Constitució de l'Habana. Conferències, comunicacions i debats amb historiadors i especialistes. Amb la participació, entre altres, de Quim Torra, Carme Forcadell, Jaume Sobrequès, Josep Lluís Carod Rovira i Neus Torbisco Casals. I dissabte, a les 9 del vespre, projecció gratuïta del documental L'Estelada de Verdun. 5è jornades d'història, el 3 i 4 d'octubre, a Prat de Molló.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Llengua a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Ja l'any passat, militants per l'occità d'arreu dels territoris de parla occitana van crear una diada, una manifestació a les carreres occitanes, i aquest any tornen aquestes carreres occitanes, i per comentar-ho tenim el Denis Cantornet. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Com deia, l'any passat vau fer aquella manifestació i aquest any torna en una altra, localització, no?
3: L'any passat se li van entre Vilafranca, de Huergo, i un gall se li van anar a Montsegur, en Arrieta. Hi haurà la protesta donc, el dissabte de Tantos, a 4h30. Mais très le dissabte de matí, a partir de 10 euros, se li van anar a la MJC de la Roca d'Olma, on farem, hi haurà des curses de llengua per debutants, per bug, en tot el cor, de contes. Et donc partirait la il y aura un repas partagé et partirait en masse en voiture en convoi pour Montségur ou à l'occurrence un fioc et nau del castel et le cert la valerait à la roque per balar per dansar et le dimanche t'avais à la roque il y aura t'avais des cours de lingo des contes et d'atelier un conte rendu de Suscadissa et la tradussada in Baletti ma qui c'est devant à colo el 17 i el 18 d'octubre d'un cap d'aquesta anada, del 1926.
2: Entenc que muntar una manifestació, diguem, per tot Occitània ha de ser molt complicat, perquè al final és un territori molt gran i la gent s'ha de desplaçar molt per anar a aquestes manifestacions. Suposo que això ho fa més complicat tot, no?
3: És el que és complicat, és que d'un país d'un costat a l'altre del país hi ha un altre que no ho facem amb el Macarell, fa de feira de per tot, mai de 400 quilòmetres d'un costat a l'altre. E mai a muntanya d'Auvergne, que és lung, donc és difícil de recampar força del món de pertot. Fasem com podem, o bon, hi ha un que ven, però és complicat, és rai.
2: Enguany és, com dèiem, a Montsegur, que és a prop de Catalunya Nord. No sé si espereu també gent de la Fenolleda, de la part occitana del nostre departament.
3: De pertot país, hi haurà de català que va venir com de costum.
2: L'any passat ja vau fer aquestes carreres, que és com un nou format, diguem, de manifestació per l'occità. Per què és important fer aquest tipus de manifestacions un cop l'any?
3: Jo, completament, són de xubo que organitza el cor, esclar. Han d'idei, fan de causa novel·la, el que els sostén, espero que hi siguin. A mai, n'altra vegada, l'entrepau de Macarell a qualque quilòmetre de Montsegur i de la Roca d'Olma s'han acostat. Donc, los prestarem tot el que cal perquè se demanés el pla com cal.
2: Doncs, Denis Cantornet, de Carreres Occitanes, moltes gràcies per atendre'ns.
3: Merci, plo, a deixar-te el 17 i 18 d'octubre a Montsegur, a la Roca d'Olma. Adéu.
4: Ràdio Arrels, a Cabestany, 95.

Arribem a les 9 i és aquí que s'acaba el nostre programa No perdem el nord. En Jaume Arnella és el protagonista per avui dins la crònica Història musical d'un país. La tindreu d'aquí poc. Nosaltres ens trobarem demà, com sempre, a la mateixa hora. Us desitjo a totes i a tots doncs, un bon dimecres.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. El govern de l'Estat ha anunciat que renova la prima dels grans conductors per ajudar a fer front a la pujada del preu dels carburants. Tots aquells treballadors que ja van cobrar la prima durant l'estiu tornaran a cobrar 100 euros de forma automàtica abans de final d'any. Mentre que aquells que cobren fins a 2.000 euros al mes i que abans no hi tenien dret, ara la podran demanar. Així ho van anunciar ahir al vespre 6 ministres des de Bercy. Més enllà d'aquestes ajudes, també han incrementat l'ajuda sobre el carburant dels vaixells a petició dels pescaires i han creat una nova ajuda pel personal d'infermeria que fa més de 100 quilòmetres al dia. En aquest darrer cas, els professionals rebran una ajuda extraordinària de 80 euros. Tot i això, el carburant continua avui a preus històrics a Catalunya Nord, amb el gasoil per sobre dels 2,25 euros i podent arribar als 2,60 euros. La benzina E10 també està de mitjana per sobre dels 2 euros. Al sud, els preus estan pujant més ràpid que l'estat francès i s'està escurçant la distància. Els preus avui, tant a la Jonquera com a Puigcerdà, oscil·len entre l'euro 90 i els 2 euros, tant pel gasoil com per la benzina. I ara anem cap al Rosselló perquè el Soler no tindrà enguany el seu famós Jardí de la Por de Tots Sants. Així ho va anunciar ahir el comitè organitzador, que explica que tenen problemes econòmics i que no tenen prous voluntaris per preparar aquest gran espectacle que ocupava el centre de la vila per celebrar el Halloween. Els organitzadors confien en poder recuperar aquesta gran festa de cara al 2027. I avui és el darrer dia per participar a la fase inicial de la Lliga del Paraulògic, una competició d'aquest joc virtual de formar paraules que és famós arreu dels Països Catalans. Tothom qui vulgui participar ha de fer un rusc especial per la Lliga i tenir prou punts per arribar a la segona fase virtual de la setmana vinent. Els qui més punts hagin fet podran participar a la semifinal del 17 de novembre al Casal de Perpinyà. Pau Vidal, impulsor del projecte, explica a Ràdio Arrels per què van voler fer una lliga d'aquest joc.
2: Convertir-ho en un esdeveniment social, que seria la competició col·lectiva, és a dir, en aquest cas la lliga. Aprofitant el potencial competitiu, precisament, que hi ha dins de cada persona, però també la llengua que funciona com a amalgama, ens va semblar que valia la pena desvirtualitzar-los i passar del joc secret amagat a l'espectacle col·lectiu, que és el que a nosaltres ens fa gràcia com a organitzadors, no?
1: I els occitans tornaran a manifestar amb les carreres occitanes una mobilització a favor de la llengua i de la cultura occitanes. Enguany la manifestació serà el 17 d'octubre a Montsegur, a l'Arieja. Denis Cantornet ens explica la complicació d'organitzar actes conjunts per un país tan gran.
3: És el que és complicat, és que d'un país d'un costat a l'altre del país hi ha un altre que no fas amb el carrer, de fa de feir de per tot, no sé pas, millor mai de 400 quilòmetres d'un costat a l'altre, i mai a muntanya d'Auvergne, que és lung, donc és difícil de recampar força del món de per tot, fas com hi podem, o bon, hi ha tot un que ven, és complicat, és rai.
1: I en notícies internacionals ja ha començat el debat general de les Nacions Unides, que és la trobada dels caps d'estat i de govern d'arreu del món des de Nova York. Ahir ja van intervenir Donald Trump pels Estats Units i Macron per l'estat francès, d'entre altres, i avui hi haurà l'única intervenció en català de l'Assemblea. És la de Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, que parlarà davant del plenari aquesta nit. Per avui també s'esperen les intervencions d'Ucraïna, l'Iran, Argentina o l'estat espanyol, d'entre altres. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
4: La previsió del temps. Enric Balaguer.
5: Bon dia i gràcies per escoltar Ràdio Arrels. Ens trobem de nou de cara a una pujada de temperatura pels pròxims dies. La massa d'aire sobre nostra s'anirà fent més càlida i la temperatura s'enfila cap amunt. Però, per avui, amb un domini del sol sense competència i un vent de ponent bastant fluix, estem una mica per sota dels valors màxim d'ahir. És el primer dia de tardor. Tardor serena, hivern ventós, tardor ventosa, hivern serè. Les màximes 24 a Formiguera i Sallagosa, 25 a Orellà, 27 a Clara i Illa, 26 a Pontellà i Salses, 24 a Banyuls de la Marenda, 27 als Banys i 25 a Montferrer. Normalment hauria de posar demà i demà passat. Avui és Sant Constanci i Santa Tecla, la patrona de Tarragona. Per Santa Tecla, el ventre en regla.
4: Rosselló,
6: Vallespí,
4: Conflent,
6: Cerdanya,
4: Capcir i Fenolleda.
6: Ràdio Arrel.

Història musical d'un país. Avui 10 minuts amb Jaume Arnella.

Jaume Arnella és un músic de Sant Martí de Provençals, un dels pobles que estan integrats a la ciutat de Barcelona. Amb una obra prolífica de 40 discos, Arnella s'ha especialitzat en la composició de romansos i en la recuperació de peces del cançoner popular. Jaume Arnella és un dels cofundadors del grup de folk, un moviment de la nova cançó que volia ser una alternativa als 16 jutges, amb un altre ritme i referents diferents.

0: Història musical d'un país. Avui 10 minuts amb Jaume Arnella.
1: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: M'estirava al pati i mirava amunt. Uns minuts d'espera i aterraves tu. Sense dir paraula, m'alçava el vestit.

saciat i ple de sang. Moltes gràcies, amic voltor. Crec que ara em sento millor. Tu responies, és un plaer. L'amistat és el més gran tresor. I així va ser. Durant molt temps, fins que van venir les pluges torrencials. Tancada a casa, sola amb el dolor.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. El govern de l'Estat ha anunciat que renova la prima dels grans conductors per ajudar a fer front a la pujada del preu dels carburants. Tots aquells treballadors que ja van cobrar la prima durant l'estiu tornaran a cobrar 100 euros de forma automàtica abans de final d'any. Mentre que aquells que cobren fins a 2.000 euros al mes i que abans no hi tenien dret, ara la podran demanar. Així ho van anunciar ahir al vespre 6 ministres des de Bercy. Més enllà d'aquestes ajudes, també han incrementat l'ajuda sobre el carburant dels vaixells a petició dels pescaires i han creat una nova ajuda pel personal d'infermeria que fa més de 100 quilòmetres al dia. En aquest darrer cas, els professionals rebran una ajuda extraordinària de 80 euros. Tot i això, el carburant continua avui a preus històrics a Catalunya Nord, amb el gasoil per sobre dels 2,25 euros i podent arribar als 2,60 euros. La benzina E10 també està de mitjana per sobre dels 2 euros. Al sud, els preus estan pujant més ràpid que l'estat francès i s'està escurçant la distància. Els preus avui, tant a la Jonquera com a Puigcerdà, oscil·len entre l'euro 90 i els 2 euros, tant pel gasoil com per la benzina. I ara anem cap al Rosselló perquè el Soler no tindrà enguany el seu famós Jardí de la Por de Tots Sants. Així ho va anunciar ahir el comitè organitzador, que explica que tenen problemes econòmics i que no tenen prous voluntaris per preparar aquest gran espectacle que ocupava el centre de la vila per celebrar el Halloween. Els organitzadors confien en poder recuperar aquesta gran festa de cara al 2027. I avui és el darrer dia per participar a la fase inicial de la Lliga del Paraulògic, una competició d'aquest joc virtual de formar paraules que és famós arreu dels Països Catalans. Tothom qui vulgui participar ha de fer un rusc especial per la Lliga i tenir prous punts per arribar a la segona fase virtual de la setmana vinent. Els qui més punts hagin fet podran participar a la semifinal del 17 de novembre al Casal de Perpinyà. Pau Vidal, impulsor del projecte, explica a Ràdio Arrels per què van voler fer una lliga d'aquest joc.
2: Convertir-ho en un esdeveniment social, que seria la competició col·lectiva, és a dir, en aquest cas la Lliga. Aprofitant el potencial competitiu, precisament, que hi ha dins de cada persona, però també la llengua que funciona com a amalgama, ens va semblar que valia la pena desvirtualitzar-los i passar del joc secret amagat a l'espectacle col·lectiu, que és el que a nosaltres ens fa gràcia com a organitzadors, no?
1: I els occitans tornaran a manifestar amb les carreres occitanes una mobilització a favor de la llengua i de la cultura occitanes. Enguany la manifestació serà el 17 d'octubre a Montsegur, a l'Arieja. Denis Cantornet ens explica la complicació d'organitzar actes conjunts per un país tan gran.
3: Jo, és el que és complicat, és que d'un país d'un costat a l'altre del país hi ha un altre que no fas amb la carrera de fer de feira de per tot. Va ser pas, però mai de 400 quilòmetres d'un costat a l'altre. E mai a muntanya d'Auvergne, que és lung, donc és difícil de recampar força del món de per tot. Fazem com hi podem, o bon, hi ha tot un que ven, però és complicat, és rai.
1: I en notícies internacionals ja ha començat el debat general de les Nacions Unides, que és la trobada dels caps d'estat i de govern d'arreu del món des de Nova York. Ahir ja van intervenir Donald Trump pels Estats Units i Macron per l'estat francès, d'entre altres, i avui hi haurà l'única intervenció en català de l'Assemblea. És la de Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, que parlarà davant del plenari aquesta nit. Per avui també s'esperen les intervencions d'Ucraïna, l'Iran, Argentina o l'estat espanyol, d'entre altres. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
4: La previsió del temps. Enric Balaguer.
5: Bon dia i gràcies per escoltar Ràdio Arrels. Ens trobem de nou de cara a una pujada de temperatura pels pròxims dies. La massa d'aire sobre nostra s'anirà fent més càlida i la temperatura s'enfila cap amunt. Però, per avui, amb un domini del sol sense competència i un vent de ponent bastant fluix, estem una mica per sota dels valors màxim d'ahir. És el primer dia de tardor. Tardor serena, hivern ventós, tardor ventosa, hivern serè. Les màximes 24 a Formiguera i Sallagosa, 25 a Orellà, 27 a Clara i Illa, 26 a Pontellà i Salses, 24 a Banyuls de la Marenda, 27 als Banys i 25 a Montferrí. Normalment hauria de pujar demà i demà passat. Avui és Sant Constanci i Santa Tecla, la patrona de Tarragona. Per Santa Tecla, el ventre en regla.
6: Ràdio Arrels, a Tresera, 95.
7: Jornades d'història a Prats de Molló. Els 3 i 4 d'octubre, Prats de Molló acull les cinquenes jornades d'història dedicades als fets de Prats de Molló i enguany amb el fil conductor dels fets de Prats de Molló a la Constitució de l'Habana. Conferències, comunicacions i debats amb historiadors i especialistes. Amb la participació, entre altres, de Quim Torra, Carme Forcadell, Jaume Sobrequès, Josep Lluís Carot Rovira i Neus Torbisco Casals. I dissabte, a les 9 del vespre, projecció gratuïta del documental L'Estelada de Verdun. Cinquenes jornades d'història, el 3 i 4 d'octubre, a Prats de Molló.
8: Una hora, 100% en català.
9: Ràdio Arrels.

Juan Uso. Eche

0: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. El govern de l'Estat ha anunciat que renova la prima dels grans conductors per ajudar a fer front a la pujada del preu dels carburants. Tots aquells treballadors que ja van cobrar la prima durant l'estiu tornaran a cobrar 100 euros de forma automàtica abans de final d'any. Mentre que aquells que cobren fins a 2.000 euros al mes i que abans no hi tenien dret, ara la podran demanar. Així ho van anunciar ahir al vespre 6 ministres des de Bercy. Més enllà d'aquestes ajudes, també han incrementat l'ajuda sobre el carburant dels vaixells a petició dels pescaires i han creat una nova ajuda pel personal d'infermeria que fa més de 100 quilòmetres al dia. En aquest darrer cas, els professionals rebran una ajuda extraordinària de 80 euros. Tot i això, el carburant continua avui a preus històrics a Catalunya Nord, amb el gasoil per sobre dels 2,25 euros i podent arribar als 2,60 euros. La benzina E10 també està de mitjana per sobre dels 2 euros. Al sud, els preus estan pujant més ràpid que l'estat francès i s'està escurçant la distància. Els preus avui, tant a la Jonquera com a Puigcerdà, oscil·len entre l'euro 90 i els 2 euros, tant pel gasoil com per la benzina. I ara anem cap al Rosselló perquè el Soler no tindrà enguany el seu famós Jardí de la Por de Tots Sants. Així ho va anunciar ahir el comitè organitzador, que explica que tenen problemes econòmics i que no tenen prous voluntaris per preparar aquest gran espectacle que ocupava el centre de la vila per celebrar el Halloween. Els organitzadors confien en poder recuperar aquesta gran festa de cara al 2027. I avui és el darrer dia per participar a la fase inicial de la Lliga del Paraulògic, una competició d'aquest joc virtual de formar paraules que és famós arreu dels Països Catalans. Tothom qui vulgui participar ha de fer un rusc especial per la Lliga i tenir prou punts per arribar a la segona fase virtual de la setmana vinent. Els qui més punts hagin fet podran participar a la semifinal del 17 de novembre al Casal de Perpinyà. Pau Vidal, impulsor del projecte, explica a Ràdio Arrels per què van voler fer una lliga d'aquest joc.
2: Convertir-ho en un esdeveniment social, que seria la competició col·lectiva, és a dir, en aquest cas la lliga. Aprofitant el potencial competitiu, precisament, que hi ha dins de cada persona, però també la llengua que funciona com a amalgama, ens va semblar que valia la pena desvirtualitzar-los i passar del joc secret amagat a l'espectacle col·lectiu, que és el que a nosaltres ens fa gràcia com a organitzadors, no?
1: I els occitans tornaran a manifestar amb les carreres occitanes una mobilització a favor de la llengua i de la cultura occitanes. Enguany la manifestació serà el 17 d'octubre a Montsegur, a l'Arieja. Denis Cantornet ens explica la complicació d'organitzar actes conjunts per un país tan gran.
3: Jo, és el que és complicat, és que d'un país d'un costat a l'altre del país hi ha un altre que no ho facem, me mancarem de fer de feira de per tot, jo mai de 400 quilòmetres d'un costat a l'altre, i mai a muntanya d'Auvergne, que és lung, donc és difícil de recampar força del món de per tot. Facem com hi podem, o bon, hi ha un que ven, però és complicat, és rai.
1: I en notícies internacionals ja ha començat el debat general de les Nacions Unides, que és la trobada dels caps d'estat i de govern d'arreu del món des de Nova York. Ahir ja van intervenir Donald Trump pels Estats Units i Macron per l'estat francès, d'entre altres, i avui hi haurà l'única intervenció en català de l'Assemblea. És la de Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, que parlarà davant del plenari aquesta nit. Per avui també s'esperen les intervencions d'Ucraïna, l'Iran, Argentina o l'estat espanyol, d'entre altres. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
4: La previsió del temps. Enric Balaguer.
5: Bon dia i gràcies per escoltar Ràdio Arrels. Ens trobem de nou de cara a una pujada de temperatura pels pròxims dies. La massa d'aire sobre nostra s'anirà fent més càlida i la temperatura s'enfila cap amunt. Però, per avui, amb un domini del sol sense competència i un vent de ponent bastant fluix, estem una mica per sota dels valors màxim d'ahir. És el primer dia de tardor. Tardor serena, hivern ventós, tardor ventosa, hivern serè. Les màximes 24 a Formiguera i Sallagosa, 25 a Orrià, 27 a Clara i Illa, 26 a Pontellà i Salses, 24 a Banyuls de la Marenda, 27 als Banys i 25 a Montferrer. Normalment hauria de posar demà i demà passat. Avui és Sant Constanci i Santa Tecla, la patrona de Tarragona. Per Santa Tecla, el ventre en regla.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
8: Soc a l'Anyà per fer memòria amb una artista plàstica. Des del 92 ha fet exposicions a Catalunya, nord i sud, també a fora. És una dona molt arrelada al país, i sempre que pot s'escapa al Carib, a la República Dominicana. És probable que els seus animals fantàstics, els seus ocells, per exemple, hi tinguin alguna cosa a veure. Isabel Mencion, bon dia.
9: Bon dia.
8: I gràcies d'acollir-me al teu taller.
9: De res, em va ple.
8: El taller que tens a casa.
9: A casa, eh? Sí, sí.
8: Molt bé. En un dia d'aixafogor del mes de setembre del 2021, sort que el taller el tens climatitzat.
9: Exacte, no? Climatitzat. Aquí fa bo.
8: Aquí treballes? Quan has de treballar?
9: Alors, aquí és nou aquest taller. Doncs fins ara...
8: No... Acabat de fer, no?
9: Acabat de fer. No sí. Tenia... I estic feliç de la vida de tenir aquest taller perquè el tinc al costat de la casa i vinc quan vull, sí. I a cada moment.
8: I això de venir quan vols és quan tens ganes de pintar o t'imposes algun ritme,
9: no.
8: Alguna disciplina? Hi ha horaris de creadora?
9: No n'hi ha cap. És no? Quan en tinc ganes, és a dir, quasi sempre.
8: Sí?
9: Quan tinc un moment de lliure.
8: En tens ganes de
9: sí,
8: posar-te
9: sí.
8: A fer coses.
9: Sí, exacte. Ah.
8: Perquè fer coses, quan t'hi poses, és... Quan, això de la creació, sempre per mi ha estat un misteri. T'hi poses quan tens una idea o la idea ve després quan estàs treballant?
9: Ah, és interessant. Sí, és les dues coses. Mm. Podes venir... Enfin, jo vinc al taller perquè tinc una idea de fer alguna cosa, però un cop posada... Efectivament, tot treballant, sí. Hi ha totes coses que te venen i agafes camins diferents. Però el taller el que va bé és que pots tenir tot en plan. És a dir, que si tens 3 minuts,
8: sí.
9: Si tens el taller, venes i treballes sense sortir coses, sense sí. Endreçar coses. I, bueno.
8: Això dels viatges, quan podeu, amb el teu marit al Carib, he dit això dels animals... fantàstics, sí. I aquests ocells, i aquests colors,
9: sí.
8: Té alguna cosa a veure?
9: Sí, completament. Sí? La vegetació, els colors, les flors, l'ambient, sí, sí. Jo quan pinto ja em deixo envair també per les emocions del que tinc al voltant meu, i efectivament els viatges, els records de viatges, tot això, després se troba dintre de la pintura. Potser la gent no ho veu directament, però jo sí, perquè hi ha viatges que he fet a Argentina o a Colòmbia, que hi ha tot una cultura del teixit, dels colors, que m'interessa molt. Ah.
8: Això de la República Dominicana és una casualitat? O teniu lligams familiars, per exemple, o d'amistat amb gent de la República Dominicana?
9: D'amistat, perquè ara fa anys que anem, doncs tenim una amistat allà, sí. Familiars no, però amistat. Sí.
8: No, però i quan comença l'interès per anar?
9: Ah, la primera vegada un viatge així, una sí. Descoberta, i després t'enamores del lloc, sí. De la gent, de l'ambient.
8: Perquè com és la gent?
9: Molt simpàtic, com tu diries. Són gent que no tenen gran cosa, no són pobres, com a Haití, que hi ha al costat.
8: Sí.
9: Són pobres, sí, però vull dir, no són... Tenen a menjar, tenen la fruita al jardí, no pateixen pas de la fam, però no tenen pas gran cosa, però ho tenen tot. La solidaritat entre ells, les famílies que viuen juntes, és un ambient diferent, ben segur d'aquí, i culturalment és hiperinteressant.
8: Molt diferent dels europeus, doncs.
9: Oh, sí, completament, completament. No hi ha cap ajuda de l'Estat, doncs s'ajuden ells mateixos.

0: Isabel Mencion, estem a casa seva, al taller que té a casa seva aquí a Alanyà. Parlem de la teua família. Ets filla de tant pare i mare de l'Alt Empordà.
1: Sí.
0: Que van venir a l'estat francès a treballar, suposi.
1: Això mateix.
0: Buscaven feina.
1: Buscaven feina.
0: O fugien?
1: De... No, buscaven feina. Primer...
0: Però vull dir, fugien de la situació econòmica.
1: Sí, això sí. És això sí. Sí. Vull dir que el pare va anar primer a buscar feina a Sant Llorenç de Cerdà. Però un cop arribat allà, no li va agradar, perquè l'amo buscava un obrer, però també un espòs per la seva filla, que era una mica especial. I quan se va adonar d'això... va tornar cap a Catalunya i després va anar a treballar cap a París als anys 60, un veí, em sembla, un veí del seu poble de Vilafant va anar a treballar a París, no li va agradar i va donar la plaça al meu pare, que el meu pare se'n va anar a París amb la meva mare quan el meu germà era tot petit, tenia 5 mesos i varen passar uns anys allà i després varen venir cap a Perpinyà, que era més a, bueno, Bages, que era més a la a prop de la frontera, un poble a prop de la frontera, per poder anar fàcilment cap a l'Empordà.
0: Lladó i...
1: Vilafant, Crespià, que són...
0: Són els pobles del teu pare i la teva mare.
1: Exacte.
0: I deus tenir família encara, segurament, allà?
1: Sí, cosins.
0: Cosins,
1: i clar. Cosines.
0: I què feien el teu pare i la teva mare, Bages?
1: Alors, el meu pare era serraller i la meva mare cosia. Voilà, tots dos, els he vist sempre tots dos amb un dibuixar.
0: Ah, sí?
1: Perquè la meva mare dibuixava els vestits, les formes de les robes, els dibuixos que brodava, tot això, i el meu pare feia ferros forjats i feia formes de... Bueno, dibuixava també volutes, no sé...
0: D'acord. Bueno. Isabel, tu neixes a Bages, doncs, al 72.
1: Sí.
0: Vas a escola a Bages.
1: A Bages.
0: Quin record tens del Bages d'aquells anys 70, quan tu ets mainatge... Més tard, adolescent,
1: bueno,
0: com s'hi vivia? Per un mainatge? Era un bon lloc?
1: Era un bon lloc, sí. Sí, perquè jugaven al carrer sense cap vigilància, amb la confiança dels pares, tot un grup de nens i nenes, amb una escola de poble petiteta, amb un mestre genial que encara veig a vegades avui, que es diu Narcís Riera, i que anem guardat tots un record increïble.
0: D'acord. I podíeu córrer pels camps, les vinyes...
1: És el que fèiem. És el que fèiem, els camps darrere de la casa, que ara tot és construït, però abans es podia jugar a fer cabanyes.
0: I tornàveu a casa per menjar?
1: O a casa de l'àvia de l'un o de l'altre, que ens feia espartinar, i després a casa.
0: Molt bé. El català el deus tenir de la família?
1: De la família.
0: Heu parlat català sempre a casa?
1: A casa sempre.
0: Sí.
1: Sí, sí. A casa sempre i entre germans en francès.
0: Però el pare i la mare
1: sempre
0: us parlen
1: català. Ells parlen francès, perquè han viscut a París,
0: sí,
1: i bon, però a casa no, en català. Però jo he fet català a l'escola també, amb en Pasqual Tirac, que era el meu professor al Liceu Jean Lursa.
0: Doncs escola a Bages, a col·legi, després a Elna, i Liceu a Jean Lursa.
1: Sí, a Jean Lursa, perquè hi havia una opció art plàstic.
0: Ah, ja tenies la idea de dedicar-te...
1: Sí, des del col·legi.
0: Sí? Perquè quan comença això del dibuix, de la pintura, tot això?
1: De petita. De petita, petita. Era un joc de dibuixar.
0: Veies la teva mare i el teu pare dibuixant?
1: Sí, veia la mare que dibuixava, el pare que dibuixava també cosetes, un germà gran que també dibuixava perquè volia fer de publicista, finalment ha fet de dibuixant, saps, industrial, bon, doncs he vist sempre dibuixar, però era un joc de dibuixar, com jugues a nines, jo jugava a dibuixar.
0: I què dibuixaves?
1: Animalets o no sé, cosetes, era un joc, me feia històries tot dibuixant.
0: Ho tens encara guardat, això?
1: A casa dels meus pares segur que n'hi ha encara.
0: Ho tenen ells.
1: Sí, segur que n'hi ha encara.
0: Doncs ja de petita dibuixes i sempre has dibuixat, doncs.
1: Sempre, sí. He continuat al col·legi, que m'he recordat que dibuixava i ajudava les companyes, saps, quan saps

0: Sí. I Belles Arts, trobes tot el que volies trobar?
1: No. Ah, no, no, és una... són els millors anys de la meva vida perquè pintes tot el dia i que només tens això per fer, sense cap problema material, que ets... hi vas al matí a les 8, te'n surtes a les 6 i has passat el dia pintant. És genial, això. No hi ha preparar el dinar, no hi ha... Veus? No
0: Sí.
1: has de guanyar la teva vida, ets estudiant, que...
0: Sí.
1: Però al mateix temps jo m'esperava una formació més precisa com tu fas per muntar una exposició, com tu fas
0: Ah.
1: per anar a buscar un suport fent, veus? I els professors allà pff, no, això no, no ho feien i és una
0: Eren poc
1: decepció.
0: pràctics, doncs.
1: És que, com t'ho diré jo, ells eren pintors i nosaltres érem la jove generació de pintors. I no sé pas si tenien gaire interès a formar aquests joves que són aquí i que venen just darrere d'ells
0: Ah,
1: per
0: no?
1: agafar la plaça. No, em sembla que hi havia una cosa
0: Ah, sí?
1: així. Ouais. Jo ho he viscut així.
0: D'acord.
1: I era una dificultat, era dur, eh?
0: Sí?
1: Era dur, era complicat. És per això que t'ho dic que era superinteressant de pintar tot el dia, però era conflictual amb, amb els professors. Pas tots, eh?
0: D'acord.
1: Oh, he tingut l'ocasió de dir-ho, eh? Sí.
0: A qui ho has dit, vols dir? Al
1: A
0: professor?
1: professors,
0: Ah, sí?
1: sí.
0: I què et va contestar?
1: No, de dir-ho ara, ara, amb
0: Ah,
1: el
0: d'acord.
1: recul, saps? Amb
0: Ah,
1: el recul, és pas
0: d'acord.
1: una...
0: Ah,
1: Oui.
0: encara que ho havies dit al professor,
1: No,
0: no.
1: no, perquè ets jove, ho
0: Sí.
1: vius amb dificultat,
0: I no,
1: però...
0: clar, no acabes d'interpretar
1: I no.
0: la situació d'aquesta manera,
1: No,
0: és
1: no.
0: clar. Ja pot ser que hi hagi una certa gelosia per part del professor.
1: És això que t'explico, veus?
0: Sí.
1: Aquesta... És un... Era conflictual, com t'ho
0: Sí.
1: diria jo, una... Sí, les sales d'exposicions a la regió són pas molt grans i no n'hi
0: Sí.
1: ha pas 50 tampoc,
0: Així
1: eh?
0: que els joves pugen i tenen èxit,
1: És
0: em
1: això,
0: trauran la plaça a mi.
1: oui, és una mica
0: Sí.
1: això, és, no, és veritat, eh?
0: D'acord.
1: Bon, després jo he viscut relacions excepcionals amb altres professors en aquesta escola que he guardat després
0: Per
1: durant anys,
0: exemple,
1: bon,
0: quins professors recordes?
1: en Queralt, que era fantàstic,
0: Era pas artista, ell, eh?
1: era pas artista,
0: És això.
1: en Massé, ell era artista.
0: Sí.
1: Però era
0: Va ser
1: una...
0: bona la relació amb el Macé?
1: Excel·lent, excel·lent.
0: D'acord.
1: Sí. M'encontro també en Gilles de Montozon, bon, d'altres també, eh? Però els principals de Massé en Queralt va ser voilà, una relació important que ha comptat.
0: Tot i això, t'ha servit passar per Belles
1: Ah,
0: Arts,
1: completament, sí,
0: a nivell tècnic,
1: completament.
0: sobretot.
1: A nivell tècnic i també per confirmar el que volia fer.
0: I com es confirma això?
1: Quan te n'adones bé, que tens menester de pintar, que, quan comences i cada dia pintes i l'endemà tens ganes de pintar i te n'adones que és una cosa important i m'he aguantat, per això he aguantat, eren 5 anys, eh, Belles Arts.
0: Sí. Eres bona alumna, vull dir, aquelles que treballaven quan calia treballar.
1: Ah, completament, completament. El primer any no, eh? El primer any
0: Ah.
1: vaig descobrir la llibertat. I me
0: D'acord.
1: varen guardar per això, però no sé pas com, perquè cada moment era veure una exposició o un concert a Perpinyà i no
0: Sí.
1: passava pas molt de temps a l'escola
0: Ah.
1: el primer any, però després no, no, m'hi vaig posar...
0: Tu has viscut els canvis que ha viscut Belles Arts? Que va haver-hi problemes, hi va haver-hi vagues, hi va
1: No,
0: haver-hi ocupació, tot això.
1: no, no, va ser això més tard.
0: Més tard va ser.
1: Ué, va passar més tard tot
0: Ah.
1: això, jo ja era fora.
0: I quina mena de gent hi havia aquí a Belles Arts? D'on venia la gent, els alumnes?
1: Bon, gent d'aquí, però sobretot gent de fora, ouais, de d'altres regions, volia.
0: D'acord. I has mantingut el contacte
1: Amb
0: amb aquests
1: alguns?
0: alumnes i han
1: Sí.
0: sigut artistes, han pogut
1: Sí.
0: continuar fent el que
1: Alors,
0: volien
1: tots,
0: fer?
1: escolta, tots no. Bon, n'hi ha que han construït una família, n'hi ha que han canviat completament de feina. Pocs han fet cèntims amb l'art, eh? Però ens hem trobat fa poc amb una exposició al Boulot que hi havia potser 25 artistes de l'escola, de la generació, una mica més després o d'abans, veus, quan jo hi era. I tots continuen a fer coses per això, eh?
2: Ara que tenim autopista, és fàcil vagabundejar. Venim per veure la revista. D'això se'n diu perpinyejar. Totes les actrius al teatre

0: Excel·leixen a colejar. Anem-hi per rengles de quatre. D'això se'n diu perpinyejar.
1: A més, famílies senceres per espiar tan gotejar fan la cua

0: imatges impúdiques. D'això se'n diu perpillejar.
1: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
2: Avui faig memòria a casa de l'Isabel Mencion, el taller que té al costat de casa seu aquí a l'Anyà. Isabel, segons el teu currículum, exposes per primer cop en una exposició col·lectiva a la Casa Pairal de Perpinyà.
3: Sí.
2: Era el 92, doncs tens 20 anys.
3: Ui, sóc estudiant a l'escola.
2: Recordes l'exposició?
3: Oh, completament, sí, sí. Sí, sí,
2: completament. Emoció?
3: No.
2: D'exposar o no? No,
3: no, saps per què? Molta por d'exposar.
2: Ah.
3: Perquè era com un encàrrec. Ens van demanar 3 o 4 de fer un treball a partir de du aimé. No sé per què, perquè hi havia tota una sèrie d'exposicions sobre aquest tema, hi havia dones que pintaven les mans,
2: sí. Bueno,
3: i ens van demanar de treballar amb això, que de fet és un polvus que tinta,
2: sí.
3: Voilà. Però jo no tenia pas el costum, era pas això que utilitzava, i vaig dir sí, i un cop a dintre va ser una mica complicat, que, i no era pas molt orgullosa del que vaig presentar. Però és una primera experiència.
2: D'acord. I seguint encara el teu currículum, he vist que la teva primera exposició individual és a Elna el 95.
3: Sí, això mateix, sí, sí.
2: Què va passar aquell dia?
3: Em sembla que a Elna era un premi, una cosa així, sí que vaig acabar finalista, em sembla que era una cosa així, sí que després varen deixar la sala per fer una exposició.
2: Si guanyaves,
3: oui,
2: el dret a exposar.
3: Oui, oui, era una cosa així, em sembla.
2: D'acord. I aquí ja presentes coses de les que et sents ja segura?
3: Sí, això sí, perquè em recordo eren formats molt grans, era un treball sobre el paper, sobre paper que enganxava directament a la paret, era una mena d'instal·lació. És a dir, que cada cop que presentava aquest treball ho podia presentar d'una manera diferent segons com enganxava els trossos de paper a la paret. Eren pintures, eh?
2: Sí.
3: Una mica abstracte.
2: Sí, sí. Després, Isabel, has anat provant altres tècniques plàstiques, has exposat a la Galeria Homs de Ceret, passes per París, Figueres, Barcelona, Andorra, Tolosa...
3: Sí.
2: Satisfeta, no, suposi?
3: Sí.
2: Per ara?
3: Sí.
2: Quines són les teves grans satisfaccions a nivell d'exposicions? En tens algun record d'alguna?
3: Una exposició que m'ha agradat fer va ser a Bages, a la Casa Carrera, perquè és el meu poble, també, perquè és un lloc molt bonic.
2: I molt especial.
3: Molt especial,
2: no?
3: Sí.
2: Aquella casa.
3: Sí, sí,
2: sí.
3: I perquè és molt gran.
2: Sí.
3: I vaig penjar 150 quadros i va ser interessant de poder veure tots els quadros a l'encop, saps? De tenir una mena de recul en el teu treball.
2: Quan he dit això que has anat provant altres tècniques plàstiques, pots seguir un poc el fil de les tècniques que has anat utilitzant?
3: Alors, he començat per la pintura. Sempre he pintat a l'oli, perquè he provat la pintura acrílica, però l'oli et permet de tornar a venir en el seu treball, tornar a treballar durant temps abans que s'assequi. Pintura a l'oli, papers esparracats i instal·lat a la paret, que he fet sobre tela i també papers retallats. Fa poc encara treballava amb papers retallats, amb un escalpel. Bueno, a cada cop és una manera de s'adaptar per poder treballar. Per exemple, els papers retallats ho he fet perquè no tenia taller i tenia de trobar una manera de treballar que no faci pudor a la cuina, que pugui endreçar ràpidament.
2: Perquè treballaves al menjador.
3: Treballava al cim de la taula,
2: sí.
3: Al cim de la taula de la cuina, no tenia taller.
2: He vist l'exposició que vas fer a Pesillà, amb coses molt boniques, de paper retallat.
3: Gràcies.
2: Però amb una delicadesa i amb una precisió.
3: Sí, és un escalpel. És una mica com dentelles o...
2: Sí. Això és un treball molt minuciós, no?
3: És molt minuciós, sí, agafa temps. És diferent de la pintura.
2: Sí. Però és increïble el resultat.
3: Gràcies.
2: I penses tornar o no?
3: Sí, sí, no tinc pas una manera de fer única. M'agrada poder passar d'un mitjan a l'altre mitjan.
2: Sí. Isabel, abans t'has queixat que quan vas passar per Belles Arts, a Perpinyà, vas trobar a faltar informació pràctica de com trobar exposicions, de com sortir-se'n a nivell professional, com a creadora. Has trobat la manera de viure de la pintura ja?
3: No, francament no. I al mateix temps, no et dic pas que és un somni, ben segur, de poder fer això sí. I viure d'això. Però és una mena de llibertat de, també de treballar al costat i de guanyar la teua vida al costat. Perquè el que fas, ho fas completament de manera lliure.
2: No per vendre, doncs.
3: No per vendre. Quan faig una exposició, ben segur que m'agrada vendre sí. quadres i em fa ple que la gent en tingui i no en comprin, però si ho faig, ho faig perquè m'ha passat pel cap i pas perquè aquest format serà més fàcil de vendre que un altre, aquests colors, aquesta forma. Voilà. És una mena de llibertat de sí. poder fer-ho així, d'aquesta manera.
2: Per si un dia arriba que pots
3: ben segur, és
2: viure ben bé és de la creació.
3: És fantàstic, no? Sí. Ah,
2: perquè tu ets professora de Belles Arts, no? Professora d'Arts Plàstiques.
3: D'Arts Plàstiques.
2: No? D'Arts Plàstiques,
3: sí. Al col·legi.
2: A diversos col·legis,
3: sí,
2: crec, no?
3: Sí, sí, cada any tinc un col·legi diferent. Faig reemplaçaments de professors.
2: Tinc molta informació sobre el Col·legi de Toluges.
3: Sí.
2: Perquè, entre altres coses, vas participar, doncs, com a professora d'Arts Plàstiques, a la creació de dos gegantons.
3: Sí.
2: Matarrec i Llumila.
3: Sí.
2: Llumina.
3: Llumila.
2: Llumina. Llumina?
3: Llumina.
2: Llumina, això. Matarrec i Llumina.
3: Ah, sí, sí, va ser genial, perquè quan fas reemplaçaments de professora d'art plàstics, normalment fas un any en un col·legi i l'any després canvies. I és molt complicat de fer projectes quan canvies sí. cada any de... es troba que hi ha amb la professora de català, que és una amiga que es diu Joselina Benet, que potser coneixes.
2: Sí.
3: Vam fer aquest projecte i em vaig poder quedar 6 anys de fila. I quan hi quedes 6 anys, bueno, és lliure per fer tot això. I vam fer la creació dels gegants des del dibuix fins a la realització final amb una classe de nens que encara estem en contacte ara perquè vam poder així crear lligams amb aquests nens. Era una classe una mica especial que tenien una hora de més d'art plàstic la setmana en català. I vam anar doncs, a Navata, en el taller de gegants de Navata, ens vam explicar com funcionaven, ens vam fer el motllo a partir dels dibuixos que nosaltres vam inventar i vam crear aquests gegants. Gegantons, perquè són pas gegants.
2: Sí.
3: Els
2: nens
3: tenien de poder portar aquests gegants.
2: I els porten quan surten.
3: I els porten quan surten, sí.
2: Doncs tu vas acompanyar els alumnes a dibuixar les cares dels gegantons. Seria això?
3: És això, oi.
2: Les cares i el vestit, segurament,
3: bueno,
2: o no?
3: Els vestits també. Varen ser les àvies dels infants que varen cosir aquests vestits.
2: Molt bé.
3: I són bonics, eh?
2: Molt bonics, sí, és veritat. I a més, veus l'entusiasme dels alumnes a l'hora de portar els gegantons.
3: Sí.
2: Els agrada això.
3: Ah, bé. I varen treballar en una classe també del conservatori per fer la música. Sí. I...

0: Una petita curiositat. L'any 2000, Isabel Mencion, els Blues de Picolat van publicar el disc Carrer de l'Àngel, on hi havia la cançó Petit manifest del timidisme. I per acompanyar Carles Serrat, el cantant del grup, es va crear una coral amb persones suposadament tímides, i tu hi eres.
1: Sí, sí. Va ser genial.
0: Ets una tímida reconeguda.
1: Bah, sí, sóc una mica tímida, sí. Sobretot el moment de parlar de tu mateix, sí. Que és això, eh? Perquè parlar després davant de la gent és pas un problema. Quan ets professor, vas treballar de guia al Museu de Serret també durant anys i, bon, al final t'hi fas, però quan parles de tu és complicat. Eh?
0: Sí.
1: Però, bon, era amagada darrere d'altres cantants i no em vas pas sentir gaire.
0: Hi havia la Gisela Bellsolà, el Joan Daniel Besanov, el Joan Lluís Lluís, jo també hi era,
1: sí.
0: En Joaquim Vilarnau, en Xavi Planes...
1: Sí.
0: Va ser una experiència...
1: Ah, oui, simpàtica.
0: Simpàtica, això. Parlem de música després, però abans d'acabar, Isabel Mencion, m'agradaria parlar de tu com a dona. Si com a dona en algun moment t'has sentit discriminada, agredida, menys valorada, hi ha hagut coses d'aquest tipus pel fet de ser dona?
1: Sí, sí, sí, en el món de l'art és difícil, de ser una dona. O sí, em recordo que... Uf, això era, no sé, 15 anys. Hi ha hagut a Perpinyà una exposició que se deia els 11 d'Artalunya.
0: Sí.
1: I aquesta exposició, que era... va ser inventada per l'Ajuntament de Perpinyà, aquesta exposició, només hi havia homes. I al moment donat vaig escriure, me'n recordo, una carta en Queralt, enfadada, perquè només hi havia homes en aquesta exposició. Però finalment va funcionar perquè van obrir aquesta exposició a Sophie Caillé-Perrier, que és una artista d'aquí, també a mi, i a d'altres dones que van poder participar. Però és veritat que si no et deies, no sé, Jean-Louis Villar, Patrick Lost, com Esteve, tots aquests homes que eren d'una generació més gran... Els joves era més difícil de participar i encara més quan eres una dona, francament.
0: I això continua?
1: No sé, perquè ara no em poso la pregunta. Tot i que faig la meva pintura i vaig on tinc ganes d'anar, no faig de manera a anar amb coses més oficials. Si em criden millor, però jo no faig pas el forcing, sabes, sí. Per anar-hi. Doncs es fa, però...
0: I al marge del món de l'art, com a dona de carrer, t'has sentit algun cop?
1: No, francament.
0: Que t'havies de defensar?
1: No. No tinc pas veu.
0: No és petit dels homes?
1: No.

0: Arribem ja a la fi d'aquesta memòria en Isabel Mencion. Sembla a casa seva, el taller que té a casa seva, aquí a Alanyà, una tarda del mes de setembre del 2021. T'he demanat músiques i m'has començat parlant d'en Gerard Jaquet.
1: Sí.
0: I aquella gran cançó, Bar Marsella.
1: Ah, m'encanta.
0: Tant la cançó com el bar. M'has dit
1: abans. Sí, eh? És veritat, sí. Tant la cançó com el bar. Bé, la cançó per en Jaquet, perquè és una persona que he tingut l'ocasió de veure alguns cops i que trobo d'una gentillesa increïble, sempre disponible. Mm-hmm. Per la seva manera de cantar, que m'agrada molt, per la lletra d'en Gifreu, de la cançó,
0: sí.
1: I per el lloc, perquè el lloc, quan tenia 25 anys, era un lloc on anava a...
0: És a Barcelona, al bar Marsella.
1: I vaig anar per primera vegada per aquesta cançó.
0: Ah, d'acord.
1: I després va ser un lloc de festa incontornable quan anava a Barcelona.
0: És ben bé el que diu la cançó, al bar Marsella? Era tal com ho escriu Gifreu?
1: Ah, ué. És un antic bar on hi havia prostitutes, sí. O després, no, quan jo hi anava, era acabat, tot sí. Això, però va guardar la mateixa forma que tenia abans, amb la pols al cim de les ampolles, amb les escriptures de les prets que es posava prohibido, estacionar en la mesa, i veus coses
0: antigues. I es bevia absinta?
1: Absinta, sí.
0: I aquest bar Marsella... era, m'has dit, darrere el Liceu.
1: Sí, és un carreró que hi ha, no recordo tant el nom del carrer, però que hi ha cap sí. A nivell del Liceu, cap sí. Darrere.
0: Després una cançó del Joan Pau Giner, cantada i gairebé dita també per Sergi López, Perpinyà ja.
1: Sí.
0: Perpinyà ja.
1: Perpinyà ja, aquesta cançó d'en Giner, de bon Giner, perquè és un cantant de Bages.
0: Que... El vas conèixer?
1: El vaig conèixer, no, personalment no, però de petita a petita jo, el meu pare escoltava en Giner i les conec totes per sí. Cor. I aquesta cançó és l'ultralocal, que és, sí. És genial, i parlada, cantada, no sé com s'ha de dir, per en Sergi López, sí. Que és també un actor fantàstic, és genial aquesta cançó. Mm.
0: I el Pascal Comalada? Mm.
1: Pascal Comalada,
0: amb l'home dibuixat.
1: Ouais, que podria escoltar matí i vespre. Sí.
0: I que acompanyaria molt bé les teves creacions, trobo.
1: Ah, bé, no? Moltes gràcies. Si sí. Dius, em fa ple el que dius. Sí? Ouais.
0: I després una cançó de Pulp.
1: Oui. Aquesta cançó és una cançó que m'agrada també perquè és molt entrenant. Si sí. L'escoltes, te dona la peixa.
0: D'acord. Utilitzes la música per pintar o
1: ué.
0: Per fer treballs?
1: Ué. Tinc sí? Una playlist i...
0: Ah. He descuidat una cosa.
1: Digue'm.
0: De les moltes que has fet, doncs abans d'acabar hi voldria tornar, uh-huh. Perquè tu, Isabel Mencion, coneixes molt bé el món cultural català de Catalunya Nord, has treballat amb escriptors i cantants com el Pere Figueres... pel seu espectacle Ocells, aquell espectacle que va fer en poemes de Jordi Pere Cerdà. Aquí vas fer unes projeccions, no?
1: Sí, són dibuixos que vaig fer sobre paper representant ocells completament fantàstics i imaginaris i que vàrem projectar a darrere del seu espectacle i feia tota una animació. Voilà. Però és un treball perdut. No sé on t'ha passat.
0: Ah, sí?
1: Ouais, justament. Fa poc m'ho demanava en Pere si ho tenia per guardar-ho en memòria i no sé on t'ha passat. És en el cap, ara, dintre el cap només.
0: Un dia o altre algú descobrirà.
1: Sortirà.
0: També per un disc dels Blues de Picolat.
1: Sí.
0: Vas fer també la portada, em sembla,
1: sí.
0: No?
1: Sí,
0: un dels discos.
1: Ouais.
0: Has fet il·lustracions per en Jaume Caral.
1: Sí, és veritat, sí? Fa sí. Temps això.
0: No te'n recordaves?
1: Però veus, això era quan en Queralt era professor a l'escola, i jo alumna.
0: I també el teu currículum diu que vas fer una creació a partir d'aquell diccionari dels llocs imaginaris d'en Joan Lluís Lluís.
1: Ah, bé. Em va agradar molt aquest llibre on, com te diré jo, presenta pobles imaginaris d'aquí i vaig trobar l'idea genial i jo vaig il·lustrar per una exposició vaig crear tota una sèrie de dibuixos que cada dibuix corresponia a un dels texts d'en Joan Lluís Lluís.
0: També has treballat per l'editorial dels Trabucaires, no? Per llibres de l'Aleix Renyer, Maite
1: sí,
0: Barcons
1: sí, sí.
0: No?
1: Oui, és veritat
0: sí, doncs sí, lligada
1: sí.
0: Amb
1: sí,
0: aquest
1: sempre.
0: Món cultural
1: sí, sí.
0: De Catalunya Nord.
1: Són persones que han trobat hiperinteressant i encara tenim lligats. Ara fa poc encara he il·lustrat un llibre de poesies de la Maite.
0: De la Maite, sí, sí. Isabel Mansión, gràcies, tot i la teva timidesa reconeguda sí. en aquest manifest del timidisme que dèiem abans, doncs ho has explicat molt bé. Gràcies d'haver-me acollit a aquest taller de casa teu aquí a l'Anyà.
1: Has vist quina vista?
0: Molt bé. Tens aquí una palmera, sembla la República Dominicana.
1: És això mateix.
0: És
1: són plàtanos.
0: D'acord. Venen d'allà?
1: No.
0: Ah, molt agradable, Isabel. Gràcies bueno, i bon dia.
1: Gràcies a tu, bon dia.
2: No volem ser el que no sem, però tampoc no volem dir exactament el que diem, per sort sovint no diem res. Massa ocupats a voler ser, tot descuidant, que sense dir, ningú no sap si és que sem, ningú no sap.

sé, però això a cops voldríem dir que no estem sols, però no gosem perquè creiem que tothom sap el que ja sem. I és així com sense ser més i menys del que serem, somiem de dir i que ens sentin, somiem de ser per molt temps el que volen dir, això és...

0: Aquest és el manifest del timidisme, una cançó dels Blues de Picolat, una cançó que Isabel Mencion no m'ha demanat. El que passa és que, com que n'hem parlat, no he resistit la temptació de posar-la també en aquesta memòria, que he fet amb ella a casa seva a Alanyà una tarda calorosa del setembre del 2021.
1: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a Tuí, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
2: Bon dia. El govern de l'Estat ha anunciat que renova la prima dels grans conductors per ajudar a fer front a la pujada del preu dels carburants. Tots aquells treballadors que ja van cobrar la prima durant l'estiu tornaran a cobrar 100 euros de forma automàtica abans de final d'any. Mentre que aquells que cobren fins a 2.000 euros al mes i que abans no hi tenien dret, ara la podran demanar. Així ho van anunciar ahir al vespre 6 ministres des de Bercy. Més enllà d'aquestes ajudes, també han incrementat l'ajuda sobre el carburant dels vaixells a petició dels pescaires i han creat una nova ajuda pel personal d'infermeria que fa més de 100 quilòmetres al dia. En aquest darrer cas, els professionals rebran una ajuda extraordinària de 80 euros. Tot i això, el carburant continua avui a preus històrics a Catalunya Nord, amb el gasoil per sobre dels 2,25 euros i podent arribar als 2,60 euros. La benzina E10 també està de mitjana per sobre dels 2 euros. Al sud, els preus estan pujant més ràpid que l'estat francès i s'està escurçant la distància. Els preus avui, tant a la Jonquera com a Puigcerdà, oscil·len entre l'euro 90 i els 2 euros, tant pel gasoil com per la benzina. I ara anem cap al Rosselló perquè el Soler no tindrà enguany el seu famós Jardí de la Por de Tots Sants. Així ho va anunciar ahir el comitè organitzador, que explica que tenen problemes econòmics i que no tenen prous voluntaris per preparar aquest gran espectacle que ocupava el centre de la vila per celebrar el Halloween. Els organitzadors confien en poder recuperar aquesta gran festa de cara al 2027. I avui és el darrer dia per participar a la fase inicial de la Lliga del Paraulògic, una competició d'aquest joc virtual de formar paraules que és famós arreu dels Països Catalans. Tothom qui vulgui participar ha de fer un rusc especial per la Lliga i tenir prou punts per arribar a la segona fase virtual de la setmana vinent. Els qui més punts hagin fet podran participar a la semifinal del 17 de novembre al Casal de Perpinyà. Pau Vidal, impulsor del projecte, explica a Ràdio Arrels per què van voler fer una lliga d'aquest joc.
3: Convertir-ho en un esdeveniment social, que seria la competició col·lectiva, és a dir, en aquest cas la lliga. Aprofitant el potencial competitiu, precisament, que hi ha dins de cada persona, però també la llengua que funciona com a amalgama, ens va semblar que valia la pena desvirtualitzar-los i passar del joc secret, amagat, a l'espectacle col·lectiu, que és el que a nosaltres ens fa gràcia com a organitzadors, no?
2: I els occitans tornaran a manifestar amb les carreres occitanes una mobilització a favor de la llengua i de la cultura occitanes. Enguany la manifestació serà el 17 d'octubre a Montsegur, a l'Arieja. Denis Cantornet ens explica la complicació d'organitzar actes conjunts per un país tan gran.
4: És el que és complicat, és que d'un país d'un costat a l'altre del país hi ha un altre que no ho facin, me marcarem, fa de feir de per tot, va ser pas, millor mai de 400 quilòmetres d'un costat a l'altre. E mai a muntanya d'Auvergne, que és lung, donc és difícil de recampar força del món de pertot. Fazem com podem, o guanyar tot un que ven, és complicat, és rai.
2: I en notícies internacionals ja ha començat el debat general de les Nacions Unides, que és la trobada dels caps d'estat i de govern d'arreu del món des de Nova York. Ahir ja van intervenir Donald Trump pels Estats Units i Macron per l'estat francès, d'entre altres, i avui hi haurà l'única intervenció en català de l'Assemblea. És la de Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, que parlarà davant del plenari aquesta nit. Per avui també s'esperen les intervencions d'Ucraïna, l'Iran, Argentina o l'estat espanyol, d'entre altres. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
5: La previsió del temps. Enric Balaguer.
6: Bon dia i gràcies per escoltar Ràdio Arrels. Ens trobem de nou de cara a una pujada de temperatura pels pròxims dies. La massa d'aire sobre nostra s'anirà fent més càlida i la temperatura s'enfila cap amunt. Però, per avui, amb un domini del sol sense competència i un vent de ponent bastant fluix, estem una mica per sota dels valors màxim d'ahir. És el primer dia de tardor. Tardor serena, hivern ventós, tardor ventosa, hivern serè. Les màximes 24 a Formiguera i Sallagosa, 25 a Orellà, 27 a Clara i Illa, 26 a Pontellà i Salses, 24 a Banyuls de la Marenda, 27 als Banys i 25 a Montferrer. Normalment hauria de pujar demà i demà passat. Avui és Sant Constanci i Santa Tecla, la patrona de Tarragona. Per Santa Tecla, el ventre en regla.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Jornades d'història a Prats de Molló. Els 3 i 4 d'octubre, Prats de Molló acull les cinquenes jornades d'història dedicades als fets de Prats de Molló i enguany amb el fil conductor dels fets de Prats de Molló a la Constitució de l'Habana. Conferències, comunicacions i debats amb historiadors i especialistes. Amb la participació, entre altres, de Quim Torra, Carme Forcadell, Jaume Sobrequès, Josep Lluís Carot Rovira i Neus Torbisco Casals. I dissabte, a les 9 del vespre, projecció gratuïta del documental L'Estelada de Verdun. Cinquenes jornades d'història, el 3 i 4 d'octubre, a Prats de Molló.
7: Radio Arrels, a Salelles, 95.
1: Llengua a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Ja l'any passat, militants per l'occità d'arreu dels territoris de parla occitana van crear una diada, una manifestació a les carreres occitanes, i aquest any tornen aquestes carreres occitanes, i per comentar-ho tenim el Denis Cantornet. Bon dia.
4: Bon dia.
2: Com deia, l'any passat vau fer aquella manifestació i aquest any torna en una altra localització, no?
4: L'any passat se van entre Vilafranca, de Huergo, i un gall se van anar a Montsegur, en Arrieta. Hi haurà la protesta donc, el 17 de Tantos, a 4 hores i mitja, però el 17 de matí, a partir de 10 hores, se van anar a la MJC de la Roca d'Olma, on hi haurà des curses de llengua per debutants, per bug, i tot això, des contes. E donc partiré la il y aura un repas partagé et partiré en masse et voiture en convoi per Montsegur ou à Lucurin un fioc et nau del Castel et le certes la valerain à la Roque per Bala per Lanza et le dimanche tabé à la Roque il y aura tabé des cours de lengo des contes et dans taulier un conte rendu des sous calisa et la tantosado in baletti ma qui se demande à colo el 17 i el 18 d'octubre d'aquesta anada de 1926.
2: Entenc que muntar una manifestació, diguem, per tot Occitània ha de ser molt complicat, perquè al final és un territori molt gran i la gent s'ha de desplaçar molt per anar a aquestes manifestacions. Suposo que això ho fa més complicat tot, no?
4: És el que és complicat, és que d'un país d'un costat a l'altre del país hi ha un altre que no fa gent més macarell i fa de feira de per tot. No sé pas, però mai de 400 quilòmetres d'un costat a l'altre. E mai a muntanya d'Auvergne, que és lung, donc és difícil de recampar força del món de pertot, fazent com podem, o bon, hi ha tots un que ven, però és complicat, és rai.
2: Enguany és, com dèiem, a Montsegur, que és a prop de Catalunya Nord. No sé si espereu també gent de la Fenolleda, de la part occitana del nostre departament.
4: De pertot, però hi haurà de català que van venir, com de costum.
2: L'any passat ja vau fer aquestes carreres, que és com un nou format, diguem, de manifestació per l'occità. Per què és important fer aquest tipus de manifestacions un cop l'any?
4: Completament, són de xubo que organitza això, és clar. Han d'idea, fan de causa novel·la, el que els sostén, és el que hi sent. A mai, n'altra vegada, l'entrepau de Macarel a qualque quilòmetre de Montsegur i de la Roca d'Olma s'han acostat. Donc, los prestarem tot el que cal perquè se demanés el pla com cal.
2: Doncs, Denis Cantornet, de Carreres Occitanes, moltes gràcies per atendre'ns.
4: Merci, plo, a deixar el 17 i 18 d'octubre a Montsegur, a la Roca d'Olma. Adéu.
1: Radio Arrels. Radio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Becca.
3: Dimecres 23 de setembre, a Ràdio Arrels, com cada dimecres, amb nosaltres en comunicació, Pere Becca. Pere, bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui, actualitat internacional, política internacional, més ben dit. Abans es parlava molt, segurament més que avui, d'imperialisme americà. I la cosa estranya, finalment, és que avui, més que des de fa molts anys, doncs, potser aquest imperialisme americà és més actiu que mai. Però, Pere Becca, justament, és que tu penses que es pot dir que existeix aquesta idea d'imperialisme americà?
4: La idea, evidentment, que existeix encara, sinó que ha canviat d'aspecte. A mitjans del segle XX, la denunciació de l'imperialisme americà era una paraula molt comuna, molt utilitzada per tots els metges de tot el món, perquè es considerava que els Estats Units estaven recreant una mena de colonialisme tal que s'havia conegut al segle XIX i al començament del segle XX, i que això ho feien de manera

de Mao Zedong a Xina. I que havia quasi bé desaparegut aquesta idea de denunciar l'imperialisme americà perquè semblava que aquest imperialisme estava apoyat sobre d'una idea de democràcia i que era la base del progrés, almenys econòmic, de tot el món. I per tota la propaganda quedava clar que amb la caiguda del mur de Berlín, amb el desmantellament de la URSS, amb les dificultats que coneixia en aquell moment la Xina, amb les conseqüències de la revolució cultural, els valors de llibertat i de democràcia havien superat tots els sistemes que poguessin existir, almenys aparentment. Per el que fa dels estats, el francès com l'espanyol, que ens coneixen més a prop, estaven o havien tornat a integrar l'OTAN, és a dir, el sistema de defensa de l'Atlàntic Nord superat pels americans. Això de Gaulle havia demanat que l'estat francès sortien, però Sarkozy va voler tornar-hi. Semblava que el dòlar era la moneda no dels Estats Units, però de tot el món, ja que moltes transaccions, i especialment per lo que és del petroli, del cost de desplaçaments, etc., de totes les transaccions financeres, estaven comptades en dòlar, i el model capitalista que portava endavant Estats Units era insuperable per assegurar la promoció no sols de l'economia, però tanmateix de la cultura, o almenys una certa cultura. Doncs sí, la preeminència econòmica d'Estats Units tenia per conseqüència preeminència cultural amb els llibres, però sobretot amb el cinema i amb totes les noves tecnologies de comunicació que es posaven en plaça. 25 anys després de l'any 2000, què queda de tot això? Evidentment que la idea d'Estats Units com a agents de la pau mundial han fracassat totalment. Hi ha conflictes a tot arreu, Ucraïna, a l'Orient Mitjà, però també a Amèrica del Sud i a l'Àfrica, i moltes vegades aquests conflictes han estat provocats o mantinguts per la política dels Estats Units. Això em recorda molt l'imperi romà, aquell lema de si vis pacem, para bellum, si vols la pau, prepara la guerra. Els Estats Units sempre han estat preparant la guerra i sempre dient que hi anaven per la pau, tenen per conseqüència de portar endavant guerres que provoquen catàstrofes econòmiques i ecològiques a tot el món. Actualment, a tot arreu, poblacions es revolten contra aquesta dominació dels Estats Units principalment, però de l'Occident globalment, i cada vegada es demostra a través de la reacció dels estats suposadament democràtics occidentals que hi ha un menyspreu total de la democràcia, mantenint dictadures el motiu de mantenir la pau en els països que estan en dificultats econòmiques i mantenint globalment aquesta idea de la supremacia d'una minoritat blanca, minoritat religiosa i una minoritat de concentració de riquesa, la qual política no és sol la que porten els Estats Units a través de tot el món, sinó també la que porta el propi govern dels Estats Units cap a la seva població. Marginació de les poblacions negres i immigrades del sud, marginació de la part de població que no domini les noves tecnologies i, sobretot, imperialisme total del diner. Cada acció política que porta endavant l'actual govern dels Estats Units s'ha d'analitzar també amb la conseqüència econòmica que pot tenir no sols per aquest país, sinó per la família o el grup o al voltant del president dels Estats Units. És a dir, que no es parla més d'imperialisme americà, però la realitat és que actualment els Estats Units, per les polítiques que porten a través del món, volen controlar totes les riqueses, és el cas de Groenland i també de Canadà, volen controlar

0: controlar totes les capacitats econòmiques en imposant la seva moneda com moneda única d'intercanvis, i volen imposar el seu idioma. L'exemple més clar és el Canadà, que Trump va declarar que no entenia per què s'havia d'utilitzar el francès a Canadà, inclús al Quebec, que això era un impediment per a les empreses americanes que produïen utilitzant l'idioma anglès. Una mica com va ser el cas en un moment determinat a l'estat espanyol amb les produccions catalanes etiquetades en català de cara a l'estat espanyol. És a dir que no és el mateix imperialisme, encara que hi hagi militars i que hi hagi bases, però és un imperialisme econòmic que es posa a tots els nivells, la producció, la consumació, l'economia, l'ecologia i les capacitats d'un país de tenir la seva pròpia producció intel·lectual. L'estat francès parlava de l'excepció cultural francesa. Doncs tot això demostra que aquest imperialisme, encara que hagi canviat de nom, queda una de les dades essencials de la política nord-americana.
1: I la pregunta pot ser ara, Pere Beckham, com pot evolucionar tot això?
0: Doncs és difícil calcular-ho i declarar-ho. I la funció d'algú que mira de reflexionar sobre les situacions no és de preveure el futur. Però es veu que la situació s'està complicant cada dia més. L'ingerència d'Estats Units cada dia és més necessària per poder mantenir el seu sistema polític. I no parlo únicament de les famoses eleccions de mig terme per les quals Trump necessita tenir èxits exteriors per demostrar la seva totopotència, però també les necessitats econòmiques. Anar, sortir del país el president de Venezuela en tots els efectes que podia tenir i portar-la a la presó als Estats Units tenia per únic objectiu de controlar les reserves de petroli més importants del món actualment, sembla, de Venezuela. Anar a buscar Greenland dient que se'l vol fer entrar als Estats Units té com única voluntat de controlar les matèries primes i, independentment, de controlar també la defensa, però per la defensa, per el control militar, no necessitaven integrar el Groenland. I anar a bombardejar poblacions com ara la d'Iran era també amb la voluntat oficialment de no donar-los la bomba atòmica, però és una broma, perquè no, Iran en cap manera, encara que hagués tingut la bomba atòmica, no hagués tingut la possibilitat d'enviar-la cap als Estats Units. Això necessita mitjans logístics que actualment no té l'estat d'Iran. Però l'idea era també de poder tenir una mà de control sobre el petroli iraní i del petroli de tota la zona, com ho van fer anteriorment amb un altre govern, en Iraq, en el qual els Estats Units van anar a buscar també el control del petroli. Llavors, l'evolució es veu perfectament. Anys enrere, recordo que el president Clinton havia acabat el seu mandat, o potser estava acabant, havia vingut a Barcelona, en invitació de la Cambra de Comerç, a parlar de com anava l'economia mundial. I va acabar amb aquesta frase, que era per ell, millor ser catalans que talibans. És a dir, millor fer negoci que no pas terrorisme. Avui, els dirigents dels Estats Units ni ho diuen, això. No volen saber altra cosa que el que existeix en el seu propi país, i no sols en el seu propi país, sinó en el seu mateix grup sociocultural, és a dir, blancs, d'origen d'Europa Occidental, emigrats o sortits de les primeres vagues d'immigració als Estats Units, i ni hasta l'organització política, les organitzacions polítiques internacionals com Europa, no els hi donen cap impressió de necessitat, d'eficacitat, de poder ser un interlocutor. El que volen els Estats Units en aquests moments és mantenir els seus privilegis, mantenir el seu nivell econòmic, ecològicament continuar a gastar sense cap consideració sobre l'origen de l'energia que gasten, i sense permetre en qualsevol manera a països que intenten organitzar-se de manera diferent de poder-ho fer en tranquil·litat. És a dir, que als Estats Units, per exemple, a través de les seves empreses, detenen actualment, això és un fet conegut, detenen actualment una quantitat fenomenal d'innovacions tecnològiques que permetrien de gastar menys gasolina, de gastar menys matèries primes, però si no ho fan és precisament perquè aquestes mateixes empreses viuen sobre del petroli i viuen sobre del control que tenen les matèries primes i que no volen que es trobi altres maneres de consumir, altres maneres de funcionar. Però es veu cada dia més que pensar les coses polítiques només en termes de mercat i pensar els acords polítics, com ho diu molt sovint el senyor Trump, com siguent deals, és a dir, intercanvis, és a dir, negocis, en el qual, al final, els Estats Units són els únics que guanyen, això no pot durar. I arribarà un moment que hi haurà poblacions que no tindran, aquest moment ja ha arribat per algunes, que no tenen res més a perdre. Són, per exemple, els palestinians a Gaza. Són una colla molt petita, molt poc potent, però resisteixen. I altres països, els Houthi, per exemple, en aquests moments, també han resistit i han baixat el cap molt de temps, però ara ja comencen a trobar les eines. Tancament del destret d'Hormuz i ara de Bab el-Mandeb, és a dir, la porta de la Mar Roja, és a dir, 25 o 30% del comerç mundial, no sols a petroli, que passin per aquest camí. Això tindrà per conseqüència d'encarir tota l'economia mundial i doncs cada vegada que s'encareix, Estats Units buscaran, per exemple, a través de mesures aduaneres, la manera de fer-ho pagar per algú més. És tenir un menys preu total sobre el que pot ser per un poble les necessitats bàsiques, la salut, la llibertat d'expressió i la capacitat econòmica de mantenir la seva pròpia vida i la dels seus fills. I sembla que els Estats Units estaven fent els passos actualment per arribar a que molts països no tinguin més remei que un remei de resistència. L'exemple de Canadà és molt significatiu. Canadà ha sempre sigut l'aliat dels Estats Units. No era un estat membre dels Estats Units, però era extremament prop. I ara, de cop i volta, el nou president de Canadà, el nou primer ministre de Canadà, ha decidit que prou i que s'havia de resistir, fins i tot fent acords amb l'Unió Europea. Em sembla que estem vivint un moment en el qual l'idea de dir ens hem de posar tots a darrere dels Estats Units per lluitar contra Rússia i contra Xina està passant de moda i que actualment molts països estan buscant el seu propi camí. Potser això serà una cosa que permetrà, inclús per poblacions que estiguin com la nostra, separada entre dos països, de trobar un camí per la seva pròpia existència. Gràcies per la seva atenció.
1: Gràcies, Pere Beckham. Fins la setmana entrant, dimecres a la mateixa hora i a qualsevol moment a radioarrels.cat. Bon dia.
0: Molt bé, bon dia.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beckham.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Aquesta setmana a Radio Arrels estem presentant l'àlbum Tot va malament d'Incendi i avui parlarem de la cançó Catalunya Resort. Parleu bastant dels efectes del turisme a Catalunya. Ja heu dit que veniu de llocs una mica diferents, tot i que sobretot del camp de Tarragona, però més de la part de l'interior. No sé com, primer, com us va sortir a fer aquesta cançó i com us afecta també el dia a dia el turisme i totes les problemàtiques que se'n deriven.
3: Doncs el tema va sortir d'un dia que vaig anar a Barcelona, vaig intentar anar a un McDonald's perquè no tenia lloc on caure, eren les 4 de la tarda, no tenia lloc on dinar, i van haver de demanar a 4 persones i mitja perquè vinguessin a atendre'm en català i tots es pensaven que parlava en èlfic o un idioma estrany. O sigui, no sabien d'on era. Però literalment, primera, segona, tercera, quarta persona entenia el català i parlava català. Els altres no sabien ni quina llengua era. Doncs una miqueta em va néixer allí, estar fins als collons de que tot estigui etiquetat en castellà, de que... I no sé, la lletra al final va acabar derivant en una crítica a la turistificació que ja està ben a molta part de Catalunya, dels països catalans, però va sortir d'aquí el tema, d'anar a un McDonald's i que no m'entenguessin en català.
2: McDonald's de Barcelona.
3: McDonald's de Barcelona.
2: En el cas de zones una mica menys turístiques, com seria l'interior del Camp de Tarragona, és una tendència que està arribant ja el turisme cap allà també o encara es viu una mica tranquil?
3: Yeah. Per culpa dels figaflaues tenim gent allà sempre. I el dia de la calçotada, l'últim diumenge de gener, està ple de gent around the world.
2: Però això és turisme intern, no?
4: He de dir que l'altre dia vaig veure un que em va impactar bastant, que és perquè que quan hi havia fent festes aquí de Sant Joan, que Valls és el patró de Valls, perquè Sant Joan, el patró de Valls, no? Hi havia uns d'aquests que venen orelletes de la mini així que fan llums, o orelletes de dimoni.
3: Això...
4: Em va sorprendre bastant, perquè això normalment passa en llocs molt massificats. Sí. I fins ara
3: aquells
4: no
3: que toquen el
4: xiulet,
3: no? Aquell xiulet que sona, sí, que sona com un animal.
4: Però sobretot portaven coses amb moltes llums.
2: No seria precisament comerç de proximitat, no?
3: No, depèn. No, bueno, estaven al costat de casa. I... al final també Incendi entenem els espanyols com a turistes, no? Turistes que fa molts anys que allarguen una broma, llavors és com que totes les banderes aquestes i tal, doncs també ens molesten. El tema també va per aquí una miqueta, les banderes espanyoles que volen als balcons i que no són prou persones com per fer un castell, arribar i arrencar-la. Llavors és el problema aquí.
2: Doncs va, escoltem Catalunya Resort d'Incendi.

0: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Arallo Arels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Som avui el dimarts 22 de setembre, un final de mes de setembre marcat encara per la calor, menys que ahir, on en alguns punts del país el termòmetre es va enfilar fins als 35 graus, però tanmateix les màximes d'aquesta tarda altes, per sobre de les normals per un 22 de setembre, 32 graus a Perpinyà, 31 al Vallespí, 30 al Conflent i fins a 25 graus també a Cerdanya. Demà dimecres, a la matinada, les mínimes 10 al Capcir, 11 a Cerdanya, 16 al Conflent, 17 al Vallespí, 18 al Rosselló, i a la tarda tornarà a fer calor, tot i que normalment demà el termòmetre no passarà dels 30 graus, amb una màxima de 28 graus cap a Ceret, 27 a Prada i a Perpinyà, i encara fins a 25 graus a Cerdanya, Dalban, Docesa i Sallagosa. Tot això sota el sol, un sol que de fet ens acompanyarà fins al cap de setmana. A partir de diumenge cal esperar-se a un canvi de temps, però tampoc res d'extraordinari. Abans, de nou, en alguns punts del país haurem tornat a passar dels 30 graus.
1: Ràdio Arrels.
4: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
5: El 23 de setembre del 2022 es publica el disc Jota de Morir, del grup Marala, un trio musical femení format per una sud-catalana, Selma Bruna, una valenciana, Sandra Monfort, i una mallorquina, Clara Fiol. El seu repertori alia música d'arrel tradicional i la polifonia, però amb una visió moderna. El primer disc del grup, A Trenc d'Alba, es va publicar el 8 de març del 2020, a l'inici de la pandèmia. I aquest segon àlbum, Jota de Morir, és editat amb propaganda pel fet i va rebre el premi En The Rock 2023 al millor disc de l'any, segons la crítica. Al voltant de la temàtica de la mort, Marala fa sorgir una gran bellesa i, estranyament, vitalitat. Escoltem A la vora del riu Mara, un tema del disc Jota de Morir, del grup Marala.

0: era a la vora del riu Mara del disc Jota de Morir del grup Marala.
1: Radio Arels, a Vilafranca, 95.5.
2: Jornades d'història a Prats de Molló. Els 3 i 4 d'octubre, Prats de Molló acull les 5è jornades d'història dedicades als fets de Prats de Molló i enguany amb el fil conductor dels fets de Prats de Molló a la Constitució de l'Habana. Conferències, comunicacions i debats amb historiadors i especialistes. Amb la participació, entre altres, de Quim Torra, Carme Forcadell, Jaume Sobrequès, Josep Lluís Carod Rovira i Neus Torbisco Casals. I dissabte, a les 9 del vespre, projecció gratuïta del documental L'Estelada de Verdun. 5è jornades d'història, el 3 i 4 d'octubre, a Prats de Molló.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: És que l'intel·ligència artificial pot ajudar a lluitar contra el canvi climàtic. Bon dia. El Senat francès ha presentat les conclusions d'una missió d'informació sobre la petjada ambiental de la intel·ligència artificial. L'informe, adoptat per unanimitat, formula 16 recomanacions davant l'augment previst de l'impacte ambiental d'aquesta tecnologia. Els ponents avisen que l'IA podria ajudar al medi ambient, però que aquest potencial encara està per concretar. El diagnòstic és clar. Sota l'efecte de la intel·ligència artificial, els centres de dades han passat per davant dels terminals, com ara mòbils i ordinadors, en petjada ambiental. Hi ha encara pocs estudis, però l'IA podria representar el 35% del consum elèctric mundial dels centres de dades l'any 2030, quan ara en suposa un 15%. A això s'hi suma la pressió sobre l'aigua. Una simple conversa amb GPT-3 equival al consum d'una ampolla d'aigua i el seu entrenament hauria requerit prop de 700.000 litres, només pel que fa, doncs, a aquesta conversa. Davant d'aquest escenari, els senadors francesos defensen que desenvolupar a l'estat francès centres de dades pensats per a l'IA pot ajudar, finalment, a reduir-ne la petjada. La primera recomanació és convertir l'excel·lència ambiental en un factor d'atractiu del país per a aquestes infraestructures. La segona planteja mesurar la petjada de la intel·ligència artificial i informar i sensibilitzar els usuaris. L'informe també proposa impulsar, sobretot a escala europea, una IA frugal més econòmica en recursos i respectuosa amb el desenvolupament sostenible. Els autors avisen que la promesa climàtica de la tecnologia no servirà de res si no s'acompanya de transparència, mesura i exigència ambiental.
0: Ràdio
1: Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Gala Placídia, el nucli dur de l'imperi. Constantinople. En una època d'intrigues i tensions religioses, mai no va dubtar d'un fet. Calia tenir en compte els forasters. Si volien evitar-ho, de totes passades, el projecte romà s'enfonsaria. I tot ho va portar així fins al final i fins a les darreres conseqüències. Quan la vella Gala Placídia va arribar a Barcelona l'any 414, es va trobar una ciutat petita, protegida per unes muralles que quedaven molt lluny de la plaça que 15 segles més tard portaria el seu nom. Va ser filla, germana, esposa, mare d'emperadors i Augusta ella mateixa, malgrat que l'imperi romà feia aigües. Gala encara va formar part del nucli de poder immens dels últims governants de l'antiga Roma. Una dona hàbil. Gala Placídia va néixer vers l'any 390 a Constantinople, que en aquells moments era la capital. Filla de l'emperador Teodosi I, responsable de la divisió de l'imperi, en dos, va rebre la millor educació que podia tenir una nena de l'època i, a més, va aprendre el grec, el llatí i va fer estudis religiosos. Va saber prendre bona nota de l'art de la política que observava al seu entorn. Eren anys convulsos d'intrigues i tensions. La pressió dels pobles bàrbars i el paper creixent de l'Església Catòlica obligava a redibuixar l'ordre que havia predominat durant segles. Gala Placídia era filla d'aquests temps i si bé somiava un imperi unit i fort, era una dona conseqüent en les seves conviccions cristianes. Igualment, va entendre que era necessari incorporar els forasters. El projecte romà, doncs com hem dit, si volia que sobrevisqués. I així es va casar amb el rei visigot Ataulf. La parella s'estimava amb passió, però també és evident que ella hi veia una gran oportunitat política. Unia el poble visigot al món romà. Les relacions tenses amb el seu germanastre, l'emperador Honori, van fer que Gala seguís Ataulf i els seus homes camí de l'Àfrica. Va fer una parada a Barcelona i allà va tenir un fill, que va morir sent encara un nadó. El van enterrar a Sant Cugat. Al cap de poc també va morir Ataulf, assassinat pels seus rivals. Però ella era una cristiana devota. A contracor, Gala va acceptar de casar-se amb un home que detestava, el patrici romà i després emperador d'Occident, Constantí. També ell va morir prematurament i Gala va fer de regent fins que el seu fill comú, Valentinià, va ser major d'edat i va poder actuar com a emperador d'Occident. Llavors Gala va decidir retirar-se de la primera línia política i dedicar-se a finançar obres per l'Església. Va morir a Ravenna l'any 450, als vols de la seixantena. Al gran imperi romà que havia conegut no li quedaven gaires anys.
0: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Confluències. Una emissió en públic des del Casal del Conflent. Presentat per Enric Balaguer.
2: Confluències, dedicat a la salut al Conflent, ha estat gravat el 19 de setembre 2026. N'escoltem un extracte on parlem de l'absència de professional de sanitat al Conflent.
3: Xavier Montserrat, de l'associació Que ningú, Conflent, Salut.
4: Santé. El Conflent està particularment tocat per respecte a la mitjana de l'estat francès, inclús del departament, una gran manca, per no dir absència, de metge generalista. L'associació va néixer el 2024 després d'haver fet una petició que es va enviar al prefecte. Va tenir molt d'èxit, veient que va tenir molt d'èxit, aleshores vam dir, bé, la manera de fer-nos visible és crear un espai jurídic, i vam trobar que l'associació era la manera ideal que ens permetés de ser interlocutors, també, assistir als consells comunitaris, perquè és d'allà que surt, presentar-nos també al Consell Municipal, si cal, i poder reunir el màxim de gent de tot el territori que és el Conflent.
3: Parlem de, potser molt ràpidament, de la situació fa alguns anys. El doctor Major, que té una mica de distància, que és gastroenteròleg, però d'una família, com ha dit, de metge, ha canviat molt la situació de l'efectiu, jo diria, de professionals aquí al Conflent?
5: Bueno, bé, que la gent d'aquí han conegut la història antiga i, bueno, et diré un número, que és que abans, entre Montluí i Illa, hi havia 33 metges de família. 33. Que anava als pobles, que anava al domicili del pacient, i hi havia 5 a Bernet, una Oleta, dos a Montluí, 6 a Illa, 4 a Vinçà i 10 aquí, i un a Rial. Tots han plegat. I hem construït una clínica aquí el 1995, i he sigut al principi d'això, on se tractava 80 pacients cada dia, hospitalitzat, cirurgia, maternitat, tot aquí. Hi havia dermatòlegs, hi havia 4 cardiòlegs, hi havia 2 psiquiatres, un al·lergòleg, un oftalmòleg, un digestòleg, jo, i això tot ha desaparegut. Bueno, i doncs, per què? Això és l'història. És possible que la nova generació no vol treballar com ho feien nosaltres, però el problema és que és un número que falta, és tot. I que els metges no volen anar únicament a Perpinyà, a Montpellier, encara a Perpinyà, a Montpellier, a Toulouse, a Lyon o a Marsella.
3: Eric Torrinyà, falta dentistes també?
6: Sí, també, perquè els que han jubilat no han sigut reemplaçats o en pocs. Cal afegir que als anys 80 l'estat francès ha decidit que calia disminuir les despeses de salut, i han decidit que per fer això calia disminuir el nombre de prescriptors. Doncs han instaurat un numerus clausus molt fort, i això fa que el nombre de metges, de dentistes i de tot han disminuït a poc a poc. La generació dels anys 68 s'anaven jubilant i no eren reemplaçats. A més, la filosofia dels joves ha canviat, no volen treballar com abans. No volen fer setmanes de 600 hores, una manda l'altra de la comarca per fer visites. Les professions mèdiques s'han feminitzat també, doncs les bones bé, doncs, tenen nens i no solen treballar. El nombre de metges, de dentistes i de, han disminuït. I quan duces un reemplaçant per un col·laborador, els joves es van instal·lar en grans ciutats com Montpellier, Tolosa, i quan els dius que l'han a Prada, encara sigui un lloc
3: fantàstic,
6: fantàstic, el Colmení, i bé, tenen dificultats a fer 40 quilòmetres des de Perpinyà. O...
3: El que aprenc és que també el dentista hi ha un número de clausos, una mica com les farmàcies, que no es pot instal·lar com volen. I és el cas, potser, Marc Morera, també dels fisioterapeutes?
0: Sí, nosaltres també tenim els números closos i fa molts anys que falten molts fisioterapeutes. Molts cops els pacients em pregunten per què hi ha tants espanyols o catalans, o, però venen de tot l'estat espanyol com fisios. Llavors, molts cops diuen, ah, venen aquí i treure'ns la feina. El problema no és això, el problema és que hi ha molta manca. Els números closos són molt forts aquí a França, i en canvi a Espanya no hi ha números closos i hi ha molta sortida. Llavors, fins ara eren espanyols que venien, però això segurament canviarà, perquè últimament, per exemple, a la meva universitat a Girona, ara el 90% d'alumnes són francesos. Llavors, segurament hi haurà molta més oferta de la que hi ha ara. El gran problema que hi ha també, suposo que passa com amb els doctors i amb els dentistes i tal, les zones rurals no els hi agraden. No sé per què, però sempre és les ciutats, a Toulouse, Montpellier, tot això. Si tu, passa com amb els dentistes, me n'acabo d'entrar ara, si hi ha una surdotació de fisios, tu no pots entrar-hi. Ha de sortir un o ha de plegar un perquè tu puguis arribar-hi. Nosaltres, per exemple, aquí al Conflent el que intenta fer el govern és ZFU, que es diu, és Zone Franche, que és exoneració d'impostos durant uns X anys, durant 5 anys. Llavors, perquè tu et quedis com a mínim 5 anys, si et quedes menys, evidentment has de tornar tot el que no has pagat, però tenim greus problemes, la veritat. Jo, per exemple, quan jo vull anar de vacances, jo necessito un reemplaçant, perquè si no els meus pacients no tenen fisioterapeutes.
3: I bé, una pregunta, potser ja has contestat en part, no veniu aquí a l'estat francès perquè és més ben pagat que...
0: Molt més ben pagat.
3: Molt bé.
0: Això també. O sigui, no és el tema més ben pagat, sinó és la manera com funciona la fisioteràpia a Catalunya i a Espanya. No és reemborsat de la manera que està aquí, llavors sí que als hospitals hi ha els fisioterapeutes i tot, però a nivell privat i a nivell de patologia, aquí tu surts i ja et donen l'ordenance i ja pots tenir fisio directa. Allà has d'esperar 6 mesos, 7 mesos, o sigui que has d'anar normalment per privat.
2: Podreu escoltar Confluència en la seva totalitat divendres a les 7 de la tarda i dissabte a les 11 del matí.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Molitx, 95.5.

Glenn. I n'ha quedat cremant la brasa, forjant fins a la fi dels temps. Seguies atiant la flama, contramuntant a l'Empordà, fent que perdi del nord el mapa que els dos junts vam dibuixar. Aquelles pintures rupestres que vivien d'aquell foc.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
2: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: Som avui el dimecres 23 de setembre. Bon dia. Una tarda amb unes temperatures màximes de fins a 28 graus al Vallespí, 27 al Conflent i al Rosselló i fins a 25 graus a Cerdanya, i això doncs per un 23 de setembre. Les mínimes demà a la matinada seran més normals per aquesta temporada: 10 al Capcir, 11 a Cerdanya, 16 al Conflent i al Vallespí, així com al Rosselló, i a la tarda de nou farà calor amb una màxima anunciada demà del Banc de Prada a 29 graus, 28 a Ceret i a Perpinyà i encara 25 graus a Cerdanya del Banc d'Ossesa. I atenció a divendres pel que fa a les temperatures, ja que tornarem de nou a passar dels 30 graus a fins a 34 graus al Rosselló divendres, 32 al Vallespí, 31 al Conflent i 25 graus a Cerdanya. Tot això sota el sol, un sol que ens acompanyarà dissabte, però que serà un poc menys present diumenge. I malauradament s'esperava, s'anunciava un canvi de temps amb algunes precipitacions a partir de dilluns, però semblaria ser, segons diversos models meteorològics, que aquesta possibilitat s'anirà allunyant dins la setmana entrant. Ben entès, ho caldrà confirmar.
4: Radio Arrels, a Font Romeu, 93.1.

soldier.

més que fàstic fan tristesa.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Ràdio Arrels. A Morellàs, 88.2.
5: Som avui el dimecres 23 de setembre. Bon dia. Una tarda amb unes temperatures màximes de fins a 28 graus al Vallespí, 27 al Conflent i al Rosselló i fins a 25 graus a Cerdanya, i això doncs per un 23 de setembre. Les mínimes demà a la matinada seran més normals per aquesta temporada: 10 al Capcir, 11 a Cerdanya, 7 al Conflent i al Vallespí, així com al Rosselló, i a la tarda de nou farà calor amb una màxima anunciada demà del Banc de Prada de 29 graus, 28 a Ceret i a Perpinyà i encara 25 graus a Cerdanya del Banc d'Ocesa. I atenció a divendres pel que fa a les temperatures, ja que tornarem de nou a passar dels 30 graus fins a 34 graus al Rosselló divendres, 32 al Vallespí, 31 al Conflent i 25 graus a Cerdanya. Tot això sota el sol, un sol que ens acompanyarà dissabte, però que serà un poc menys present diumenge. I malauradament s'esperava, s'anunciava un canvi de temps amb algunes precipitacions a partir de dilluns, però semblaria ser, segons diversos models meteorològics, que aquesta possibilitat s'anirà allunyant dins la setmana entrant. Ben entès, ho caldrà confirmar.
6: L'estiu 100% en català.
0: A Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Som avui el dimecres 23 de setembre. Bon dia. Una tarda amb unes temperatures màximes de fins a 28 graus al Vallespí, 27 al Conflent i al Rosselló i fins a 25 graus a Cerdanya, i això doncs per un 23 de setembre. Les mínimes demà a la matinada seran més normals per aquesta temporada: 10 al Capcir, 11 a Cerdanya, 16 al Conflent i al Vallespí, així com al Rosselló, i a la tarda de nou farà calor amb una màxima anunciada demà del Banc de Prada a 29 graus, 28 a Ceret i a Perpinyà i encara 25 graus a Cerdanya del Banc d'Ocesa. I atenció a divendres pel que fa a les temperatures, ja que tornarem de nou a passar dels 30 graus fins a 34 graus al Rosselló divendres, 32 al Vallespí, 31 al Conflent i 25 graus a Cerdanya. Tot això sota el sol, un sol que ens acompanyarà dissabte, però que serà un poc menys present diumenge. I malauradament s'esperava, s'anunciava un canvi de temps amb algunes precipitacions a partir de dilluns, però semblaria ser, segons diversos models meteorològics, que aquesta possibilitat s'anirà allunyant dins la setmana entrant. Ben entès, ho caldrà confirmar.
5: Ràdio Arrels, en veig 93.1.

0: 1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià. Després del judici pel complot de Prats de Molló, Francesc Macià és deixat en llibertat. Quan torna, al març 1931, Macià i altres creen l'Esquerra Republicana de Catalunya per presentar-se a les eleccions, eleccions que guanyaran.
1: El 14 d'abril del 1931, amb una gran majoria absoluta, genera algunes quantes declaracions de la República Catalana, 14 d'abril de 1931. En Macià primer fa una declaració de la República Catalana com una república dins de la Federació Ibèrica.
0: Sí.
1: Però aquesta declaració va durar 3 dies. Aquesta república va tenir una curta durada, també. Sí. Hi ha qui pot recordar fets recents, breus, també, sí. Això va ser el dematí, però el mateix dia, a 3:15 PM, del 14 d'abril, però no des del balcó de l'Ajuntament, a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on ja només hi havia la bandera republicana i la senyera catalana, Francesc Macià, com a líder d'Esquerra Republicana, que ja havia tingut aquest triomf electoral, com dèiem, va proclamar en nom del poble de Catalunya l'Estat català que amb tota la cordialitat procurarem integrar a la Federació de Repúbliques Ibèriques.
0: És a dir, que des de l'inici sempre Macià, d'una certa manera, és fidel a Espanya. No sé si és la bona paraula, però sempre veu Catalunya integrada a una federació ibèrica o espanyola.
1: Bé, ell fa aquesta declaració de confederar-se amb una república repúbliques ibèriques com a sortida al seu anhel que tenia des de moltes dècades abans. Així doncs, aquesta segona declaració que fa en Macià, ell ja donava la república ibèrica com a federal o confederal. Però tot i així, a mitja tarda, Macià de nou es dirigeix a la multitud. Però aquesta vegada no ja des del balcó de l'Ajuntament, sinó des del balcó de l'altre costat de la plaça, el balcó de la Diputació de Barcelona, que estan cara a cara, com dèiem, a Barcelona, a la plaça Sant Jaume. I des d'allà comunica que havia pres possessió del govern de Catalunya. I és veritat. Afirmant que d'allà no els traurien ni morts. Va signar un manifest en el Palau de la Diputació en què proclamava de nou l'Estat català sota la forma d'una república catalana i des d'allà demanava als altres pobles d'Espanya la seva col·laboració per crear una confederació de pobles ibèrics. Ell, fort, valent i decidit, aconseguir aquest fet, no? Immediatament d'això, Macià després destitueix el capital general que hi havia en aquell moment en la Diputació i nomena el seu propi general, que va ser en López Ochoa. Va designar nous governadors civils, el seu company de partit, Lluís Companys, conegut després per la seva pròpia història, el nomena governador civil de Barcelona. I nomena els membres del seu propi govern, dominat, evidentment, per Esquerra Republicana de Catalunya, tot i que també hi havia representants del Partit Republicà Radical, del PSOE, aquí apareix ja el Partit Socialista Obrer Espanyol, però en canvi no n'hi posa cap de la Lliga, de la Lliga Regionalista. En alguns llocs, tant, pels carrers cridaven «Visca Macià, mori Cambó!». Es volia exterminar la Lliga.
0: I per tant, havies tingut precedentment relacions amb la Lliga?
1: Bé, es coneixien, està clar que sí. La Lliga era un partit de dretes, catalanista, però no eren massa bona sintonia. Hi ha una anècdota bonica que m'agrada explicar. Quan en Francesc Macià crea el govern, bé, amb els 2 anys i mig que va estar governant Catalunya, va tenir diversos canvis de govern, no? Però en la creació del govern encarrega a un famós, importantíssim, el millor artesà vitraller que hi havia a Barcelona, li encarrega fer una dotzena de copes de xampany. Llavors no existia el cava, copes de xampany, perquè volia que cada conseller, cada conselleria tingués una copa oficial per fer el brindis de celebració, no? Aquest vitraller crea una copa de cava on, en vidre fos, a l'interior de la columna de la copa, hi ha un tirabuixó que és la senyera catalana. Això sembla ser que és molt difícil de fer en la mateixa fosa. Aquest vitraller va dir, bueno, ara els indono les 12 copes, però se'ls trencarà alguna copa i me'n demanaran recanvis, etcètera, no? Cosa que no va passar. I la família d'aquest vitraller, que les guardava aquestes 6 copes encarregades per Macià, finalment n'ha donat 4 al Museu d'Història de Barcelona. Una l'ha dipositat a l'Espai Macià de les Borges Blanques, i la copa que fa 6, la sisena, ens la vindran a portar a la Casa Macià de Prats de Molló. Una anècdota a comentar.
0: Una anècdota important i bé.
1: En fi, en tot cas, què estava passant a Espanya mentre Macià tirava endavant tot això? Doncs que Espanya, Madrid, la República tira endavant i el rei Alfons XIII marxa per cames, com normalment es diu, marxa ell, i es fa a Sant Sebastià, el famós conegut pacte de Sant Sebastià, on es va proclamar que la República Catalana formava part, un estat integrant de la Federació Ibèrica. En realitat, l'actuació de Macià anava encaminada a una ruptura amb Espanya, per això, perquè ja veia que ja no, ja l'espanyolisme no s'acabava de posar en forma. I hem de pensar que el govern provisional de la Segona República Espanyola ja va considerar que la proclamació de la República Catalana, feta per Macià, era el problema més immediat que calia afrontar. Ja era, un altre cop, un problema. Acabada d'instaurar la República d'Espanya, el catalanisme, el problema de Catalunya, ja era de les coses més importants a solucionar. Sembla aquell conte que no s'acaba mai. Repetitiu, sí, i cíclic, per dir-ho així, no? Bé, el govern de la República Espanyola envia ministres a Catalunya, es negocia, es discuteix, es posen d'acord, no es posen d'acord. Al final aconsegueixen que la República Catalana s'anomeni el govern com a govern de la Generalitat de Catalunya, recuperant així el nom de la gloriosa tradició i centenària institució del Principat, que va ser abolida per Felip V en els decrets de Nova Planta de 1714. Per tant, el nom de Generalitat de Catalunya era un nom amb una llarga història a Catalunya.
0: I torna aquest nom, un nom de l'edat mitjana, és un nom antic.
1: Sí, sí. Aquesta nova Generalitat assumeix les funcions de les 4 diputacions catalanes i és la institució encarregada d'organitzar una assemblea amb representants dels ajuntaments mentre no es fes una convocatòria de sufragi universal d'eleccions. Per tant, Macià decideix que siguin representants d'ajuntaments, càrrecs electes, qui constitueixin aquesta assemblea per organitzar el que després acabaria sent el Parlament de Catalunya. En aquí ja el partit que havia creat Macià, Estat Català, no està d'acord amb en Francesc Macià i es genera una nova escissió. En fi, aquestes coses que porta la història, que a vegades ens discutim molt. En tot cas, Madrid estan contents perquè a Catalunya estan entretinguts fent el redactant el que havia de ser l'Estatut d'Autonomia, conegut com l'Estatut de Núria. Aquest Estatut de Núria és aprovat a Catalunya, però fins que no s'aprova a Madrid passen 13 mesos i s'acaba aprovant amb fortes retallades. Exactament com passa al Principat de Catalunya més recentment. És el conte de mai acabar, que es va repetint en aquestes relacions. En tot cas, aquest projecte d'estatut, anomenat l'Estatut de Núria, s'aprova el 3 d'agost pel poble de Catalunya amb una aclaparadora majoria.
0: Era el 6è capítol dels fets de Prats de Molló amb Lluís Puig, director de la Casa Macià.

mais jo hi son present amb el cervetament. La televisió és la veritable religió.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Som avui el dimecres 23 de setembre. Bon dia. Una tarda amb unes temperatures màximes de fins a 28 graus al Vallespí, 27 al Conflent i al Rosselló i fins a 25 graus a Cerdanya, i això doncs per un 23 de setembre. Les mínimes demà a la matinada seran més normals per aquesta temporada: 10 al Capcí, 11 a Cerdanya, 16 al Conflent i al Vallespí, així com al Rosselló, i a la tarda de nou farà calor amb una màxima anunciada demà del banc de Prada a 29 graus, 28 a Ceret i a Perpinyà i encara 25 graus a Cerdanya del banc d'Ocesa. I atenció a divendres pel que fa a les temperatures, ja que tornarem de nou a passar dels 30 graus a fins a 34 graus al Rosselló divendres, 32 al Vallespí, 31 al Conflent i 25 graus a Cerdanya. Tot això sota el sol, un sol que ens acompanyarà dissabte, però que serà un poc menys present diumenge. I malauradament s'anunciava un canvi de temps amb algunes precipitacions a partir de dilluns, però semblaria ser, segons diversos models meteorològics, que aquesta possibilitat s'anirà allunyant dins la setmana entrant. Ben entès, ho caldrà confirmar.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
5: El 23 de setembre del 2022 es publica el disc Jota de morir, del grup Marala, un trio musical femení format per una sud-catalana, Selma Bruna, una valenciana, Sandra Monfort, i una mallorquina, Clara Fiol. El seu repertori alia música d'arrel tradicional i la polifonia, però amb una visió moderna. El primer disc del grup, A Trenc d'Alba, es va publicar el 8 de març del 2020, a l'inici de la pandèmia. I aquest segon àlbum, Jota de morir, és editat amb Propaganda pel Fet i va rebre el premi En The Rock 2023 al millor disc de l'any, segons la crítica. Al voltant de la temàtica de la mort, Marala fa sorgir una gran bellesa i, estranyament, vitalitat. Escoltem A la vora del riu Mara, un tema del disc Jota de morir, del grup Marala.

0: Era a la vora del riu Mara, del disc Jota de Morir del grup Marala.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Llengua a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
4: Ja l'any passat, militants per l'Occità, d'arreu dels territoris de parla occitana, van crear una diada, una manifestació a les carreres occitanes, i aquest any tornen aquestes carreres occitanes, i per comentar-ho tenim el Denis Cantornet. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Com deia, l'any passat vau fer aquella manifestació i aquest any torna en una altra, localització, no?
5: L'any passat se n'hi van entre Vilafranca, de Huergo, i un gall se n'hi van a Montsegur, en Arrieta. Hi haurà la protesta donc, el dissabte de Tantos, a 4h30, però el dissabte de matí, a partir de 10 hores, se n'hi van a la MJC de la Roca d'Olma, on hi haurà des curs de llengua per debutants, per bucs i tot això, des contes. E donc partirè y aura un repais partajat e partirèn a mas e moiture en convoi per Montsegur ou a lucurèn un fioc et nau del castel e lo cert l'avalarèn a la Roca per balar, per dansar. E lo dimens tabè a la Roca y aura tabè de cours de lengua, de contes, de taulier, un conte rendu de Suscadissa e la tantossada un baletti. Ma qui se devan a colo el 17 i el 18 d'octubre d'aquesta anada, del 1926.
4: Entenc que muntar una manifestació, diguem, per tot Occitània ha de ser molt complicat, perquè al final és un territori molt gran i la gent s'ha de desplaçar molt per anar a aquestes manifestacions. Suposo que això ho fa més complicat tot, no?
5: És el que és complicat, és que d'un país d'un costat a l'altre del país hi ha un altre que no ho facem amb el Macarell, fa de feira de per tot, no sé pas, però mai de 400 quilòmetres d'un costat a l'altre. E mai a muntanya d'Auvergne, que és lung, donc és difícil de recampar força del món de per tot. Fasem com podem, o bon, hi ha un que ven, però és complicat, és rai.
4: Enguany és, com dèiem, a Montsegur, que és a prop de Catalunya Nord. No sé si espereu també gent de la Fenolleda, de la part occitana del nostre departament.
5: No, per tot país, jo de català que va venir com de costum.
4: L'any passat ja vau fer aquestes carreres, que és com un nou format, diguem, de manifestació per l'Occità. Per què és important fer aquest tipus de manifestacions un cop l'any?
5: Completament, són de tubo que organitza això, és clar. Han d'idea, fan de causa novel·la, el que els sostenen, és el que hi sent. A mai, n'altra vegada, l'entrepau de Macarell a qualque quilòmetre de Montsegur i de la Roca d'Olma s'han acostat. Donc, los prestaré tot el que cal perquè se demanés ese pla com me cal.
4: Doncs, Denis Cantornet, de Carreres Occitanes, moltes gràcies per atendre'ns.
5: Merci, plo, a deixar-te el 17 i 18 d'octubre a Montsegur, a la Roca d'Olma. Adéu.
0: Ràdio Arrels, a la Llegona, 93.1.
6: Jornades d'història a Prats de Molló. El 3 i 4 d'octubre, Prats de Molló acull les cinquenes jornades d'història dedicades als fets de Prats de Molló i enguany amb el fil conductor dels fets de Prats de Molló a la Constitució de l'Habana. Conferències, comunicacions i debats amb historiadors i especialistes. Amb la participació, entre altres, de Quim Torra, Carme Forcadell, Jaume Sobrequès, Josep Lluís Carod Rovira i Neus Torbisco Casals. I dissabte, a les 9 del vespre, projecció gratuïta del documental L'Estelada de Verdun. Cinquenes jornades d'història, el 3 i 4 d'octubre a Prats de Molló.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La intel·ligència artificial pas a pas. Amb Miquel Rodríguez. L'agenda de Catalunya Nord serà una nova agenda en línia que recollirà els esdeveniments i les activitats que s'organitzen a Catalunya Nord i que podrà consultar i utilitzar tothom. L'està posant en marxa l'Associació Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí. Per fer aquesta feina més àgil i facilitar-ne l'actualització, s'utilitzaran eines d'intel·ligència artificial. En Miquel Rodríguez, de Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí, ens explica com funciona la intel·ligència artificial i com s'aplicarà concretament a aquesta agenda. La setmana passada vam descobrir que una intel·ligència artificial no pensava com una persona. Prediu quina paraula pot venir després a partir de tot allò que ha après. També vam veure que treballa amb una quantitat enorme d'informació com un gran magatzem de paraules. Avui obrim una mica més aquest magatzem per entendre com s'hi orienta. Torna amb nosaltres en Miquel Rodríguez. Si no és per ordre alfabètic, com hi troba les paraules la màquina?
3: Sí, el magatzem no s'ordena per lletra, s'ordena per veïnatge. Els calaixos hi són endreçats d'una altra manera, és a dir, cafè és a tocar de llet, de tassa, de matí, i és lluny, ben lluny, de tractor. Aquí bicicleta és a tocar de roda, de camí, i lluny de poema. Cada paraula, hi té la seva adreça, com les coordenades d'un mapa, tantes passes cap al nord, tantes cap al llevant, més aquest mapa té pas fora que dues direccions, en té centenars, i cap se pot pas dibuixar en un paper. Aquesta adreça llarga, que fan servir els models de llenguatge per retrobar els calaixos dins del magatzem, els tècnics li en diuen un vector. Nosaltres li en podem dir simplement d'adreça, és el lloc que té una paraula dins del magatzem.
2: Doncs qui les ha endreçades, aquestes paraules?
3: El fet és que la màquina ja s'endreça a ella mateixa. La evolució dels models de llenguatge ja ha arribat a aquest punt en què les millores les fan automàticament els mateixos robots. La màquina va jugant al joc d'endevinar paraules, se passa mesos sense fent el joc de l'altre dia, tapa una paraula i mira d'endevinar-la, amb muntanyes de text. Aquesta feina demana xips escassos, no? I molta electricitat, aigua... O sigui, que és un procés que és molt exigent en recursos naturals. I d'això en parlarem més endavant. Quan s'equivoca, doncs, la màquina mou un xic als calaixos. Aqueix un pèl més cap aquí, aqueix un pèl més cap allà. El que volem és anar ajustant perquè l'adreça del calaix sigui exactament aquella que correspon millor a la realitat. Aqueixos retocs menuts en diuen pesos, i n'hi ha de milers de milions. Nosaltres no els contem pas un per un. El fet és que la màquina vol provar si allò funciona o no, i si el resultat és bo, doncs bé, i si no, se fa una petita ajustadeta, que això realment és una feina que triga molt i que doncs és molt, molt antiecològica, no? Quan nosaltres hem pres, li fem una pregunta a un model que ja està configurat, la frase hi entra, els passadissos menen a la pregunta de calaix en calaix i a la sortida en cau la paraula més probable.
2: I doncs, si hi ha milers de milions de pesos pel mig, no em diràs que pensa com nosaltres?
3: Aviam, no, la màquina, és clar, no pensa, no? Pensar per la màquina és una qüestió estrictament estadística, no hi ha cap idea a dins. El que hi ha és una geometria de paraules, una sèrie de càlculs, no?, que no representen cap intenció, no hi ha res que sigui creat de nou. Vos penseu pas que això la fa més transparenta. El fet és que no podem saber com se fa aquest càlcul. Cada paraula hi té una adreça, sí, però ningú, ni els que l'han construïda la màquina, saben pas llegir el mapa sencer. No saben per què els pesos, el càlcul de l'adreça exacta, és el que és. Són càlculs que la màquina ha fet a ella mateixa. I és aquesta part la que fa més respecte, que aquestes eines no les entendrem mai, hi ha com una capsa negra que no podem obrir. I això doncs, és un tema que requereix, que mereix un episodi sencer.
2: I això com es veu a l'agenda de Catalunya Nord?
3: Ara bé, per l'agenda doncs, serà una mica això, que la pregunta a través del magatzem i surt amb un resultat que és el que li hem demanat. A la pràctica, l'agenda rep un correu electrònic d'una associació i en treu la data, el lloc i l'hora de la festa. Doncs fent aquests càlculs, no? Aprofitant els càlculs que ja s'han fet i realitzant els càlculs que permeten interpretar les dades de manera correcta. Així que, bé, tenim sempre el perill de que la màquina s'equivoqui, no? I això és el problema que tindrem sempre. Aquestes màquines no saben el que estan llegint, no poden comprendre la informació que estan tractant, perquè mai han anat a ballar sardanes, no? I per això sempre hi haurà algú de nosaltres que revisarà la informació abans de publicar-la. Ara bé, clar, nosaltres també tindrem el mateix problema que la màquina, no? Perquè no podem anar a per tot i no sabem si aquesta ballada de sardanes que se proposa a la Cerdanya s'ha aplaçat perquè ha començat a ploure o si ha canviat de lloc. Això ho podem pas saber des del Vallespí. Ara bé, comptem amb un avantatge, que és que nosaltres sí que tenim contacte amb la realitat, el que els models de llenguatge no tenen, no?
2: I aquest passeig pels calaixos deu costar car, no?
3: Bé, el fet és que no, que realment aquestes màquines requereixen molta energia. És possible que en el futur siguin més eficients. Bé, el fet és que també hi ha cada cop més demanda, això en parlarem en el pròxim episodi. I bé, hi ha unes quantes factures, no?, d'electricitat, d'aigua,

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Ramon Bal.
0: Enric Balaguer.
1: Una vegada el primer festival engegat, ja es van donar compte que això no ho podien parar. Vist l'èxit que va tenir tot això, es van donar compte que no podia parar. Ah, llavors, d'un costat, l'església i tot això, perquè van tenir de treure tots aquells cables, tots aquells plom, tot això. L'any després van ser reticents a tornar-ho a posar. Segona cosa, no era més Bach, perquè hi havia hagut una polèmica també, una polèmica, els oficials francesos deien que haguessin pogut fer per un músic francès. I Bach era alemany, sortien de la guerra, sí. I els hi feia pena que el primer músic que era honorat aquí fos un alemany. I en una cèlebre reunió hi va haver algú que va dir, emprenyat fins aquí dalt, de què posaven, retreien sempre que Bach era alemany i que no era francès i que això i que allò, els hi va demanar si Jesucrist era francès. Hi va haver un silenci de mort i tothom va callar i no van dir res més, perquè eren tot gent d'església.
0: Parlem del segon festival?
1: Llavors, a partir del 51, es busca un altre lloc, mm-hmm. I ben entès, llavors es pensa Perpinyà. Sobretot, que hi ha una cosa de la qual no n'hem parlat, perquè sembla ser que no interessa a ningú, sinó que l'any 50, a part del festival de Casals, hi ha altra cosa. Els Jocs Florals de la Llengua Catalana al Palau dels Reis de Mallorca. I en aquells Jocs Florals de la Llengua Catalana al Palau dels Reis de Mallorca, Pau Casals és president. És president del jurat, amb Josep Sebastià Pons, que és secretari. Llavors això té un altre èxit diferent, sobretot que la reina del festival és la filla de Pompeu Fabra. La reina dels Jocs Florals d'aquell any és la filla, és la Dolors Rahola, filla de Pompeu Fabra. L'ambient, el marc del Palau dels Reis de Mallorca fa que no troben altra solució que de fer...
0: Que de fer-ho allà.
1: De fer-ho allà l'any 51. I llavors ja això té un èxit enorme, una gentada boja, és pel prestigi del lloc i pel prestigi de la gent que són en el jurat, hi ha Manel Serri Moret, hi ha l'Enric, hi ha Josep Corredor, en Josep Maria Corredor, que fa de secretari d'escriptura. A partir del 51, cada any hi ha un festival. Cada any hi ha un festival, 52, 53, 54, 55, cada any hi ha un festival. Casals es manté sempre a Prada, perquè viu amb la senyora Capdevila, amb la fresquita Capdevila, i viuen allà on és ara el cant dels ocells. I l'any 55 mor la fresquita Capdevila. Llavors, en aquest moment, Casals se'n va a viure un temps a Molitx, on unes germanes belgues li havien trobat un arreglament en un pis a l'establiment termal de Molitx. Viu allà. I llavors arriba la Martita. Arriba la Martita, que ve com a alumna, però que és de Puerto Rico, i que és el lloc de la seva mare, Puerto Rico. Llavors hi ha doble convivència de cosa. I en aquell moment, cal dir el que és també, Casals té problemes amb la família. Té problemes amb la família perquè té una pressió boja de la part de la seva família, és a dir, el seu germà, sobretot, i les filles del germà i la mainada del germà. Però això és un altre tema, és un altre problema, i Casals arriba un moment que en té per damunt de les orelles i quan se li proposa de marxar a Puerto Rico se'n va.
0: A partir de quan el festival se diu Pau Casals, o Pablo Casals, perdó?
1: L'any 50. Se'n diu festival Pablo Casals en l'honor de Bach, perquè l'any 51 és Mozart, cada any és un tema diferent, però és sempre festival Pablo Casals. I se'n diu festival Pablo Casals, reglem el problema. Se'n pot pas dir altrament. Perquè quan Casals va firmar els seus primers contractes amb la casa de gravació dels discos, a la casa Philips, va firmar el seu nom de quan va néixer, que li van posar Pablo quan va néixer. I quan els catalans del sud et diuen, home, com se fa que encara li digueu Pablo? I jo els hi contesto, sou vosaltres que li heu posat Pablo. És l'Ajuntament del Vendrell que li va posar Pablo. Som pas nosaltres, sou vosaltres. I quan que va firmar el seu primer contracte amb la Casa Félix amb el nom de Pablo, ha quedat sempre una marca registrada. Se li diu Pau en els llocs de Catalunya i en els discos que no ha fet la Casa Félix. Però els altres és sempre el label, és sempre Pablo.
0: A partir d'un moment viu a Molig i és aquest moment, doncs, com has dit, que decideix de marxar a Puerto Rico.
1: Sí, l'any 55.
0: L'any 55.
1: A la mort de la Fresquita, un any, poc temps després, se'n va amb la Martita.
0: I tornarà a Prada per als festivals?
1: Llavors tornarà a Prada cada vegada que tindrà l'ocasió, que hi ha un festival o que hi ha alguna cosa que li permet de venir. Però llavors la seva vida en aquell moment ja és més... ja és més fora de Prada. Pensa que l'any 55, per exemple, se li va proposar de ser president de la Generalitat de Catalunya. Entre d'elles li va proposar. Jo tinc tota la correspondència i tot això, perquè feien intervenir el meu pare perquè digués que sí, i en Casals sempre els hi va dir que no. Els hi va dir que no, que no i que no, que ell era un músic, que ell no era un polític, i que llavors, entre d'elles, després d'haver fet aquesta temptativa de fer acceptar en Casals de ser president de la Generalitat, va ser entre ells que va ser elegit. Però llavors en aquell moment hi va haver un comitè que es va presentar perquè fos candidat al Premi Nobel de la Pau. Hi va haver un comitè Casals pel sí. Premi Nobel de la Pau. Bon, i llavors tampoc va anar més lluny. L'any 79 va fer les famoses declaracions a l'ONU, allà amb el Catalán, i els hi va explicar que era el primer país que havia tingut un parlament allò, i no s'ho creien, perquè els altres reien. Quan els explicava això, tots estaven rient, dient, sí, bon home, explica això, però no és veritat. I era veritat, perquè era el primer parlament de l'Abat Oliva, i era de Toulouse. I era, bon.
2: I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I tell you, I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England. Catalonia had the beginning of the United Nations. All the authorities of Catalonia in the 11th century met in a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace at the 11th century. Peace in the world and against wars, the inhumanity of wars. This was Catalonia. Now I am so happy, so moved to be here with you.
0: Manuel, saps quan és l'última vegada que en Pau Casals va venir a Prada?
1: Jo el que et puc dir que el meu pare va morir l'any 64 i l'any 64 ens va venir a veure Perpinyà. Va venir a veure la meva mare, quan el pare havia mort, i després quan venien els festivals ho vaig veure, vaig veure la Martita, però no et puc dir ara quin any era, perquè venia, anava a Suïssa, anava a Zermatt, tornava a venir, tornava a marxar, i no tenia res més a Prada. No tenia lloc on anar, quan venia anava a Molig.
0: Ramon Gual, moltes gràcies per aquest testimoniatge, aquestes aportacions. Moltes gràcies, fins una altra. Era la 12a part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Ramon Gual.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda,
1: Ràdio Arrels. Confluències. Una emissió en públic des del Casal del Conflent. Presentat per Enric Balaguer.
2: Confluències, dedicat a la salut al Conflent, ha estat gravat el 19 de setembre 2026. N'escoltem un extracte on parlem de l'absència de professionals de sanitat al Conflent.
3: Xavier Montserrat, de l'associació Que ningú, Conflent, Salut.
4: Santé. El Conflent està particularment tocat per respecte a la mitjana de l'estat francès, inclús del departament, una gran manca, per no dir absència, de metge generalista. L'associació va néixer el 2024 després d'haver fet una petició que es va enviar al prefecte. Va tenir molt d'èxit, veient que va tenir molt d'èxit, aleshores vam dir, bé, la manera de fer-nos visible és crear un espai jurídic, i vam trobar que l'associació era la manera ideal que ens permetés de ser interlocutors, també, assistir als consells comunitaris, perquè és d'allà que surt, presentar-nos també al Consell Municipal, si cal, i poder reunir el màxim de gent de tot el territori que és el Conflent.
3: Parlem de, potser molt ràpidament, de la situació fa alguns anys. El doctor Major, que té una mica de distància, que és gastroenteròleg, però d'una família, com ha dit, de metge, ha canviat molt la situació de l'efectiu, jo diria, de professionals aquí al Conflent?
5: Bueno, bé, que la gent d'aquí han conegut la història antiga i, bueno, et diré un número, que és que abans, entre Montluí i Illa, hi havia 33 metges de família, 33, que anava als pobles, que anava al domicili del pacient, i hi havia 5 a Bernet, una Oleta, dos a Montluí, sis a Illa, quatre a Vinçà, i 10 aquí, i un a Rià. Tots emplegats. I hem construït una clínica aquí, el 1995, i he sigut al principi d'això, on se tractava 80 pacients cada dia, hospitalitzats, cirurgia, maternitat, tot aquí. Hi havia dermatòlegs, hi havia 4 cardiòlegs, hi havia 2 psiquiatres, un al·lergòleg, un oftalmòleg, un digestòleg, jo, i això tot ha desaparegut. Bueno, i doncs, per què? Això és l'història. És possible que la nova generació no vol treballar com ho feien nosaltres, però el problema és que és un número que falta, és tot. I que els metges no volen anar únicament a Perpinyà, a Montpellier, encara a Perpinyà, a Montpellier, a Toulouse, a Lyon o a Marsella.
3: Eric Torrinyà, falta dentistes també?
6: Sí, també, perquè els que han jubilat no han sigut reemplaçats o en pots. Cal afegir que als anys 80 l'estat francès ha decidit que calia disminuir les despeses de salut i han decidit que per fer això calia disminuir el nombre de prescriptors. Doncs han instaurat un numerus clausus molt fort i això fa que el nombre de metges, de dentistes i de tot han disminuït a poc a poc. La generació dels anys 68 s'anaven jubilant i no eren reemplaçats. A més, la filosofia dels joves ha canviat, no volen treballar com abans. No volen fer setmanes de 600 hores d'una banda a l'altra de la comarca per fer visites. Les professions mèdiques s'han feminitzat també, doncs les bones bé, doncs, tenen nens i no solen treballar. El nombre de metges, de dentistes i han disminuït. I quan duces un reemplaçant per un col·laborador, els joves es van instal·lar en grans ciutats com Montpellier, Toulouse, i quan els dius que l'han a Prada, encara que sigui un lloc
3: fantàstic,
6: el Colmení, i bé, tenen dificultats a fer 40 quilòmetres des de Perpinyà. O...
3: El que aprenc és que també el dentista hi ha un números clausos, una mica com les farmàcies, que no es pot instal·lar com volen. I és el cas, potser, Marc Morera, també dels fisioterapeutes?
7: Sí, nosaltres també tenim els números closos i fa molts anys que falten molts fisioterapeutes. Moltes coses els pacients em pregunten per què hi ha tants espanyols o catalans, o, però venen de tot l'estat espanyol com fisios. Llavors, molts cops diuen, venen aquí a treure'ns la feina. El problema no és això, el problema és que hi ha molta manca. Els números closos són molt forts aquí a França, i en canvi a Espanya no hi ha números closos i hi ha molta sortida. Llavors, fins ara eren espanyols que venien, però això segurament canviarà perquè últimament, per exemple, a la meva universitat a Girona, ara el 90% d'alumnes són francesos. Llavors, segurament hi haurà molta més oferta de la que hi ha ara. El gran problema que hi ha també, suposo que passa com amb els doctors i amb els dentistes i tal, les zones rurals no els hi agraden. No sé per què, però sempre és les ciutats, a Toulouse, Montpellier, tot això. Si tu, va ser com els dentistes, me n'acabo d'entrar ara, si hi ha una surdotació de fisios, tu no pots entrar-hi. Ha de sortir un o ha de plegar un perquè tu puguis arribar-hi. Nosaltres, per exemple, aquí el Conflent, el que intenta fer el govern és ZFU, que es diu, és Zone Franche, que és exoneració d'impostos durant uns X anys, durant 5 anys. Llavors, perquè tu et quedis com a mínim 5 anys, si et quedes menys, evidentment has de tornar tot el que no has pagat. Però tenim greus problemes, la veritat. Jo, per exemple, quan jo vull anar de vacances, jo necessito un reemplaçant, perquè si no els meus pacients no tenen fisioterapeutes.
3: I bé, una pregunta, potser ja hi has contestat en part. No veniu aquí a l'estat francès perquè és més ben pagat que...
7: Molt més ben pagat.
3: Molt bé.
7: Això també. O sigui, no és el tema més ben pagat, sinó és la manera com funciona la fisioteràpia a Catalunya i a Espanya. No és reemborsat de la manera que està aquí. Llavors sí que als hospitals hi ha els fisioterapeutes i tot, però a nivell privat i a nivell de patologia, aquí tu surts i ja et donen l'ordenons i ja pots tenir fisio directe. Allà has d'esperar 6 mesos, 7 mesos, o sigui que has d'anar normalment per privat.
2: Podreu escoltar Confluència en la seva totalitat divendres a les 7 de la tarda i dissabte a les 11 del matí.

0: Radio Arrels, a Prada, 95.5.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
1: Radio Arrels. Són les 6 de la tarda.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Som avui el dimecres 23 de setembre. Bon dia. Una tarda amb unes temperatures màximes de fins a 28 graus al Vallespí, 27 al Conflent i al Rosselló i fins a 25 graus a Cerdanya, i això doncs per un 23 de setembre. Les mínimes demà a la matinada seran més normals per aquesta temporada: 10 al Capcí, 11 a Cerdanya, 16 al Conflent i al Vallespí, així com al Rosselló, i a la tarda de nou farà calor amb una màxima anunciada demà del Banc de Prada a 29 graus, 28 a Ceret i a Perpinyà i encara 25 graus a Cerdanya del Banc d'Ocesa. I atenció a divendres pel que fa a les temperatures, ja que tornarem de nou a passar dels 30 graus a fins a 34 graus al Rosselló divendres, 32 al Vallespí, 31 al Conflent i 25 graus a Cerdanya. Tot això sota el sol, un sol que ens acompanyarà dissabte, però que serà un poc menys present diumenge. I malauradament s'esperava, s'anunciava un canvi de temps amb algunes precipitacions a partir de dilluns, però semblaria ser, segons diversos models meteorològics, que aquesta possibilitat s'anirà allunyant dins la setmana entrant. Ben entès, ho caldrà confirmar.
2: Radio Arrels.
5: Radio Arrels.
6: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
4: Dimecres 23 de setembre, Ràdio Arrels, com cada dimecres, amb nosaltres en comunicació, Pere Beca. Pere, bon dia.
7: Bon dia.
4: I avui, actualitat internacional, política internacional, més ben dit. Abans es parlava molt, segurament més que avui, d'imperialisme americà. I la cosa estranya, finalment, és que avui, més que des de fa molts anys, doncs potser aquest imperialisme americà és més actiu que mai. Però, Pere Beca, justament, és que tu penses que es pot dir que existeix aquesta idea d'imperialisme americà?
7: La idea, evidentment, que existeix encara, sinó que ha canviat d'aspecte. A mitjans del segle XX, la denunciació de l'imperialisme americà era una paraula molt comuna, molt utilitzada per tots els metges de tot el món, perquè es considerava que els Estats Units estaven recreant una mena de colonialisme tal que s'havia conegut al segle XIX i al començament del segle XX, i que això ho feien de manera a vegades molt brutal. Després va venir l'any 1989, la caiguda del mur, al final del segle XX, amb una idea d'imperialisme que, si tant continuava existint, no se'n parlava tant i no es comunicava tant sobre d'aquest aspecte, perquè semblava que la victòria globalment del capitalisme occidental era una victòria definitiva sobre de les forces considerades, i ho dic entre cometes, com retrògrades, que podien haver-hi amb el comunisme a Rússia i amb el encara més comunisme de Mao Zedong a Xina. I que havia quasi bé desaparegut aquesta idea de denunciar l'imperialisme americà, perquè semblava que aquest imperialisme estava apoyat sobre d'una idea de democràcia i que era la base del progrés, almenys econòmic, de tot el món. I per tota la propaganda quedava clar que amb la caiguda del mur de Berlín, amb el desmantellament de la URSS, amb les dificultats que coneixia en aquell moment la Xina, amb les conseqüències de la revolució cultural, els valors de llibertat i de democràcia havien superat tots els sistemes que poguessin existir, almenys aparentment. Per el que fa dels estats, el francès com l'espanyol, que ens coneixen més a prop, estaven o havien tornat a integrar l'OTAN, és a dir, el sistema de defensa de l'Atlàntic Nord superat pels americans. Això de Gaulle havia demanat que l'estat francès sortien, però Sarkozy va voler tornar-hi. Semblava que el dòlar era la moneda no d'Estats Units, però de tot el món, ja que moltes transaccions, i especialment per lo que és del petroli, del cost de desplaçaments, etc., de totes les transaccions financeres, estaven comptades en dòlar. I el model capitalista que portava endavant Estats Units era insuperable per assegurar la promoció no sols de l'economia, però tanmateix de la cultura, o almenys una certa cultura. Doncs sí, la preeminència econòmica d'Estats Units tenia per conseqüència preeminència cultural amb els llibres, però sobretot amb el cinema i amb totes les noves tecnologies de comunicació que es posaven en plaça. 25 anys després de l'any 2000, què queda de tot això? Evidentment que la idea d'Estats Units com a agents de la pau mundial ha fracassat totalment. Hi ha conflictes a tot arreu, Ucraïna, a l'Orient Mitjà, però també a Amèrica del Sud i a l'Àfrica, i moltes vegades aquests conflictes han estat provocats o mantinguts per la política dels Estats Units. Això em recorda molt l'imperi romà, aquell lema de si vis pacem para bellum, si vols el pau prepara la guerra. Els Estats Units sempre han estat preparant la guerra i sempre dient que hi anaven per la pau, tenen per conseqüència de portar endavant guerres que provoquen catàstrofes econòmiques i ecològiques a tot el món. Actualment, a tot arreu, poblacions es revolten contra aquesta dominació dels Estats Units principalment, però de l'Occident globalment, i cada vegada es demostra a través de la reacció dels estats suposadament democràtics occidentals que hi ha un menyspreu total de la democràcia, mantinguent dictadures el motiu de mantenir la pau en els països que estan en dificultats econòmiques i mantinguent globalment aquesta idea de la supremacia d'una minoritat blanca, minoritat religiosa i una minoritat de concentració de riquesa, la qual política no és sol la que porten els Estats Units a través de tot el món, sinó també la que porta el propi govern dels Estats Units cap a la seva població. Marginació de les poblacions negres i immigrades del sud, marginació de la part de població que no domini les noves tecnologies i, sobretot, imperialisme total del diner. Cada acció política que porta endavant l'actual govern dels Estats Units s'ha d'analitzar també amb la conseqüència econòmica que pot tenir no sols per aquest país, sinó per la família o el grup o al voltant del president dels Estats Units. És a dir, que no es parla més d'imperialisme americà, però la realitat és que actualment els Estats Units, per les polítiques que porten a través del món, volen controlar totes les riqueses, és el cas de Groenland i també de Canadà, volen controlar totes les capacitats econòmiques en imposant la seva moneda com moneda única d'intercanvis i volen imposar el seu idioma. L'exemple més clar és el Canadà, que Trump va declarar que no entenia per què s'havia d'utilitzar el francès a Canadà, inclús al Quebec, que això era un impediment per a les empreses americanes que produïen utilitzant l'idioma anglès. Una mica com va ser el cas en un moment determinat a l'estat espanyol amb les produccions catalanes etiquetades en català de cara a l'estat espanyol. És a dir que no és el mateix imperialisme, encara que hi hagi militars i que hi hagi bases, però és un imperialisme econòmic que es posa a tots els nivells, la producció, la consumació, l'economia, l'ecologia i les capacitats d'un país de tenir la seva pròpia producció intel·lectual, l'estat francès parlava de l'excepció cultural francesa, doncs tot això demostra que aquest imperialisme, encara que hagi canviat de nom, queda una de les dades essencials de la política nord-americana.
4: I la pregunta pot ser ara, Pere Beckham, com pot evolucionar tot això?
7: Doncs és difícil calcular-ho i declarar-ho. I la funció d'algú que mira de reflexionar sobre les situacions no és de preveure el futur. Però es veu que la situació s'està complicant cada dia més. L'ingerència d'Estats Units cada dia és més necessària per poder mantenir el seu sistema polític. I no parlo únicament de les famoses eleccions de mig terme per les quals Trump necessita tenir èxits exteriors per demostrar la seva totapotència, però també les necessitats econòmiques. Anar, sortir del país o el president de Venezuela amb tots els efectes que podia tenir i portar-lo a la presó als Estats Units tenia per únic objectiu de controlar les reserves de petroli més importants del món actualment, sembla, de Venezuela. Anar a buscar Greenland dient que se'l vol fer entrar als Estats Units té com única voluntat de controlar les matèries primes i, independentment, de controlar també la defensa, però per la defensa, per el control militar, no necessitaven integrar el Greenland. I anar a bombardejar poblacions com ara la d'Iran era també amb la voluntat oficialment de no donar-los la bomba atòmica, però és una broma, perquè no, Iran en cap manera, encara que hagués tingut la bomba atòmica, no hagués tingut la possibilitat d'enviar-la cap als Estats Units. Això necessita mitjans logístics que actualment no té l'estat d'Iran. Però l'idea era també de poder tenir una mà de control sobre el petroli iraní i del petroli de tota la zona, com ho van fer anteriorment amb un altre govern, en Iraq, en el qual els Estats Units van anar a buscar també el control del petroli. Llavors, l'evolució es veu perfectament. Anys enrere, recordo que el president Clinton havia acabat el seu mandat, o potser estava acabant, havia vingut a Barcelona, a invitació de la Cambra de Comerç, a parlar de com anava l'economia mundial. I va acabar amb aquesta frase, que era per ell, millor ser catalans que talibans. És a dir, millor fer negoci que no pas terrorisme. Avui, els dirigents dels Estats Units ni ho diuen, això. No volen saber altra cosa que el que existeix en el seu propi país, i no sols en el seu propi país, sinó en el seu mateix grup sociocultural, és a dir, blancs, d'origen d'Europa Occidental, emigrats o sortits de les primeres vagues d'immigració als Estats Units, i ni hasta l'organització política, les organitzacions polítiques internacionals com Europa, no els hi donen cap impressió de necessitat, d'eficacitat, de poder ser un interlocutor. El que volen els Estats Units en aquests moments és mantenir els seus privilegis, mantenir el seu nivell econòmic, ecològicament continuar a gastar sense cap consideració sobre l'origen de l'energia que gasten i sense permetre en qualsevol manera a països que intenten organitzar-se de manera diferent de poder-ho fer en tranquil·litat. És a dir, que els Estats Units, per exemple, a través de les seves empreses, detenen actualment, això és un fet conegut, detenen actualment una quantitat fenomenal d'innovacions tecnològiques que permetrien de gastar menys gasolina, de gastar menys matèries primes, però si no ho fan, És precisament perquè aquestes mateixes empreses viuen sobre del petroli i viuen sobre del control que tenen les matèries primes i que no volen que es trobi altres maneres de consumir, altres maneres de funcionar. Però es veu cada dia més que pensar les coses polítiques només en termes de mercat i pensar els acords polítics, com ho diu molt sovint el senyor Trump, com siguent deals, és a dir, intercanvis, és a dir, negocis, en el qual, al final, els Estats Units són els únics que guanyen, això no pot durar. I arribarà un moment que hi haurà poblacions que no tindran, aquest moment ja ha arribat per algunes, que no tenen res més a perdre. Són, per exemple, els palestinians a Gaza. Són una colla molt petita, molt poc potent, però resisteixen. I altres països, els Houthi, per exemple, en aquests moments, també han resistit i han baixat el cap molt de temps, però ara ja comencen a trobar les eines. Tancament del estret d'Hormuz i ara de Bab el-Mandeb, és a dir, la porta de la Mar Roja, és a dir, 25 o 30% del comerç mundial, no sols a petroli, que passin per aquest camí. Això tindrà per conseqüència d'encarir tota l'economia mundial. I doncs cada vegada que s'encareix, Estats Units buscaran, per exemple, a través de mesures aduaneres, la manera de fer-ho pagar per algú més. És tenir un menys preu total sobre el que pot ser per un poble les necessitats bàsiques: la salut, la llibertat d'expressió i la capacitat econòmica de mantenir la seva pròpia vida i la dels seus fills. I sembla que els Estats Units estaven fent els passos actualment per arribar a que molts països no tinguin més remei que un remei de resistència. L'exemple de Canadà és molt significatiu. Canadà ha sempre sigut l'aliat dels Estats Units. No era un estat membre dels Estats Units, però era extremament prop. I ara, de cop i volta, el nou president de Canadà, el nou primer ministre de Canadà, ha decidit que prou i que s'havia de resistir, fins i tot fent acords amb l'Unió Europea. Em sembla que estem vivint un moment en el qual l'idea de dir ens hem de posar tots a darrere dels Estats Units per lluitar contra Rússia i contra Xina està passant de moda i que actualment molts països estan buscant el seu propi camí. Potser això serà una cosa que permetrà, inclús per poblacions que estiguin com la nostra, separada entre dos països, de trobar un camí per la seva pròpia existència. Gràcies per la seva atenció.
4: Gràcies, Pere Beca. Fins la setmana entrant, dimecres, a la mateixa hora i a qualsevol moment, a radioarrels.cat. Bon dia.
7: Molt bé, bon dia.
6: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
5: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Jornades d'història a Prats de Molló. Els 3 i 4 d'octubre, Prats de Molló acull les cinquenes jornades d'història dedicades als fets de Prats de Molló i enguany amb el fil conductor dels fets de Prats de Molló a la Constitució de l'Habana. Conferències, comunicacions i debats amb historiadors i especialistes. Amb la participació, entre altres, de Quim Torra, Carme Forcadell, Jaume Sobrequès, Josep Lluís Carot Rovira i Neus Torbisco Casals. I dissabte, a les 9 del vespre, projecció gratuïta del documental L'Estelada de Verdun. Cinquenes jornades d'història, el 3 i 4 d'octubre, a Prats de Molló.
8: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui parlarem de Placenta i d'un poemari epònim de l'Iris Hinojosa Pérez. Placenta, quina paraula més íntima i que ens defineix intrínsecament com a mamífers que som, però molt sovint ignorem que és un òrgan, però un òrgan particular, únic i exclusiu de la meitat de la humanitat. Un òrgan transitori, però un òrgan frontissa entre la mare i la seva criatura. L'origen del mot és particularment emocionant i fins i tot saborosa. La paraula llatina, placenta, designa un pastís pla i a vegades sagrat, ofert als déus en immolacions. La tarta placenta, placenta en llatí, consistia en la superposició de capes de massa amb formatge i mel barrejat entre les capes, una exquisitat que fa pensar en el baklava actual. La seva forma, metafòricament i també simbòlicament, pel seu valor nutritiu, va donar el sentit actual de placenta. Mai una introducció terminològica ha sigut tan significativa en la nostra missió a l'hora de presentar una obra. El recull de l'Iris és una totalitat absoluta i no gens menys relativa, un tros de vida de valor universal. El Colofó es llegeix: aquesta primera edició de Placenta s'ha acabat d'imprimir amb la llunya de la vinya de 2025. O sigui, al setembre. Però més enllà de l'elegància, aquesta expressió revela l'arrelament del llibre en la vida, les seves estacions i el seu ritme. En 6 paraules que li donen títol, un reportatge fotogràfic pel Gerard Vilard Daga, company de l'Iris, el podria resumir: embaràs amb càncer, llum i foscor. Ho podria, però també mentiria. No només la paraula càncer és apartada del poemari, sinó que està superada per un recull de gran qualitat literària i d'abast universal. 62 poemes estructurats en 8 moments, seguint la cronologia amb 10 dates, i cada una és una pauta en l'itinerari vital i escriptural. 14 de desembre, naixement dels cadells. 30 de desembre, notícia de l'embaràs comunicada urbi et orbi. 5 d'abril, començament de la quimioteràpia, etc. Aquesta poesia total prescindeix de la forma, o, millor dit, la multiplica i desmultiplica, des del dístic minimalista, cito: la por és un vertigen, l'amenaça de perdre't, fins a la pàgina sencera de prosa poètica. Gràficament hi ha ruptures tipogràfiques, com la paraula espai que se dilata en el poema a cel obert, o caligrames, com el cercle perfecte del poema Geometria bàsica. El degoteig del poema del mateix nom amb epígraf de l'Henri Casasses, o el poema Lactància o mapa d'estrelles. Però el que m'ha marcat més són els poemes basats en anàfores, el que declina les formes de l'amor, cito: amor físic, amor químic, amor líquid, amor encarnat, amor per la vena, amor injectat, amor begut, amor pixat, amor vermell, amor blanc, amor dit, amor callat, amor acondicionat, amor inventat, amor propi, amor conjugat, i el que ho fa amb la por. Doncs, un poemari total, humil i grandiós, humà, senzillament humà, que us aconsello llegir. Que tingueu un bon dia.
2: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
0: Radio Arrels, a Bages, 95.

0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: He perdut un del Walker i ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han encertat del Walmir i he de declarar el meu amor de gamberro.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Som avui el dimecres 23 de setembre. Bon dia. Una tarda amb unes temperatures màximes de fins a 28 graus al Vallespí, 27 al Conflent i al Rosselló i fins a 25 graus a Cerdanya, i això doncs per un 23 de setembre. Les mínimes demà a la matinada seran més normals per aquesta temporada: 10 al Capcí, 11 a Cerdanya, 16 al Conflent i al Vallespí, així com al Rosselló. I a la tarda, de nou, farà calor amb una màxima anunciada demà del Banc de Prada, a 29 graus, 28 a Ceret i a Perpinyà i encara 25 graus a Cerdanya del Banc d'Ocesa. I atenció a divendres pel que fa a les temperatures, ja que tornarem de nou a passar dels 30 graus fins a 34 graus al Rosselló divendres, 32 al Vallespí, 31 al Conflent i 25 graus a Cerdanya. Tot això sota el sol, un sol que ens acompanyarà dissabte, però que serà un poc menys present diumenge. I malauradament s'anunciava un canvi de temps amb algunes precipitacions a partir de dilluns, però semblaria ser, segons diversos models meteorològics, que aquesta possibilitat s'anirà allunyant dins la setmana entrant. Ben entès, ho caldrà confirmar.
2: Ràdio Arrels, Anafiac, 95.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
6: Jornades d'història a Prats de Molló. Els 3 i 4 d'octubre, Prats de Molló acull les cinquenes jornades d'història dedicades als fets de Prats de Molló i enguany amb el fil conductor dels fets de Prats de Molló a la Constitució de l'Habana. Conferències, comunicacions i debats amb historiadors i especialistes. Amb la participació, entre altres, de Quim Torra, Carme Forcadell, Jaume Sobrequès, Josep Lluís Carod Rovira i Neus Torbisco Casals. I dissabte, a les 9 del vespre, projecció gratuïta del documental L'Estelada de Verdun. Cinquenes jornades d'història, el 13 i 4 d'octubre, a Prats de Molló.
7: L'hora, 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Gala Placídia, el nucli dur de l'imperi. Constantinople. En una època d'intrigues i tensions religioses, mai no va dubtar d'un fet. Calia tenir en compte els forasters. Si volien evitar-ho, de totes passades, el projecte romà s'enfonsaria. I tot ho va portar així fins al final i fins a les darreres conseqüències. Quan la vella Gala Placídia va arribar a Barcelona l'any 414, es va trobar una ciutat petita, protegida per unes muralles que quedaven molt lluny de la plaça que 15 segles més tard portaria el seu nom. Va ser filla, germana, esposa, mare d'emperadors i Augusta ella mateixa, malgrat que l'imperi romà feia aigües. Gala encara va formar part del nucli de poder immens dels últims governants de l'antiga Roma. Una dona hàbil. Gala Placídia va néixer vers l'any 390 a Constantinople, que en aquells moments era la capital. Filla de l'emperador Teodosi I, responsable de la divisió de l'imperi, en dos, va rebre la millor educació que podia tenir una nena de l'època i, a més, va aprendre el grec, el llatí i va fer estudis religiosos. Va saber prendre bona nota de l'art de la política que observava al seu entorn. Eren anys convulsos, d'intrigues i tensions. La pressió dels pobles bàrbars i el paper creixent de l'Església Catòlica obligava a redibuixar l'ordre que havia predominat durant segles. Gala Placídia era filla d'aquests temps i si bé somiava un imperi unit i fort, era una dona conseqüent en les seves conviccions cristianes. Igualment, va entendre que era necessari incorporar els forasters. El projecte romà, doncs com hem dit, si volia que sobrevisqués. I així es va casar amb el rei visigot Ataulf. La parella s'estimava amb passió, però també és evident que ella hi veia una gran oportunitat política. Unir el poble visigot al món romà. Les relacions tenses amb el seu germanastre, l'emperador Honori, van fer que Gala seguís a Taulf i els seus homes camí de l'Àfrica. Va fer una parada a Barcelona i allà va tenir un fill, que va morir sent encara un nadó. El van enterrar a Sant Cugat. Al cap de poc també va morir a Taulf, assassinat pels seus rivals. Però ella era una cristiana devota. A contracor, Gala va acceptar de casar-se amb un home que detestava, el patrici romà i després emperador d'Occident, Constantí. També ell va morir prematurament i Gala va fer de regent fins que el seu fill comú, Valentinià, va ser major d'edat i va poder actuar com emperador d'Occident. Llavors Gala va decidir retirar-se de la primera línia política i dedicar-se a finançar obres per l'Església. Va morir a Ravenna l'any 450, als vols de la seixantena. Al gran imperi romà que havia conegut no li quedaven gaires anys.
0: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Coleta Planes és arrelada a Vinçà, a l'entrada del Conflent, on va néixer l'any 1955. És vinculada al món de l'ensenyament, va exercir de consellera pedagògica de català a les escoles maternals i primàries de Catalunya Nord. Segurament que l'afició pel català i la poesia li foren transmeses pel seu pare, Marcel Planes, regular col·laborador de la revista L'Almanac Català del Rosselló. Entre les obres de Coleta Planes destaquen Llum, fill del sol i de la lluna, contes per a infants, publicat el 1994. Arquet de mar, el 1995. La volada de l'Anton Deus, el 2013. I en poesia, Muralles pintades de blau, el 1997. Carrer i dona hort, el 2006. Publica regularment a les edicions Paraules, Dia, del galerista i artista André Robert. Lluna de Buzuki, Terra d'insomni, Terra de somni, Transparent. Llegirem un dels seus poemes,

0: cel, allà on la pica es retalla en l'ull del cel. Voldria dormir en bolic de pells, de flaires de tics, a contra teu, una nit sencera, amb els nostres ulls mossegant estels. Hi ha l'emoció, amb la seva porta oberta a sobre teu, amb els seus riures, amb els seus plors, poats a la font, rescatacats a l'inici. Protegeix-me de l'actual, del fer-fer, del no-respecte, de la violència, del massa modern, del tecnocràtic, i et protegiré també a cops de poesia.
1: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
2: Radio Arrels. Ara Inés, 88.2.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina.

vagis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Aquesta setmana a Ràdio Arrels estem presentant l'àlbum Tot va malament d'Incendi i avui parlarem de la cançó Catalunya Resort. Parleu bastant dels efectes del turisme a Catalunya. Ja heu dit que veniu de llocs una mica diferents, tot i que sobretot del camp de Tarragona, però més de la part de l'interior. No sé com, primer, com us va sortir a fer aquesta cançó i com us afecta també el dia a dia el turisme i totes les problemàtiques que se'n deriven.
4: Doncs el tema va sortir d'un dia que vaig anar a Barcelona, vaig intentar anar a un McDonald's perquè no tenia lloc on caure, eren les 4 de la tarda, no tenia lloc on dinar, i van haver de demanar a 4 persones i mitja perquè vinguessin a atendre'm en català i tots es pensaven que parlava en èlfic o un idioma estrany. O sigui, no sabien d'on era. Però literalment, primera, segona, tercera, quarta persona entenia el català i parlava català. Els altres no sabien ni quina llengua era. Doncs una miqueta em va néixer allí, estar fins als collons de que tot estigui etiquetat en castellà, de que... I no sé, la lletra al final va acabar derivant en una crítica a la turistificació que ja està ben a molta part de Catalunya, dels països catalans. Però va sortir d'aquí el tema, d'anar a un McDonald's i que no m'entenguessin en català.
3: McDonald's de Barcelona.
4: McDonald's de Barcelona.
3: En el cas de zones una mica menys turístiques, com seria l'interior del Camp de Tarragona, és una tendència que està arribant ja el turisme cap allà també o encara es viu una mica tranquil?
4: Per culpa dels figaflaues tenim gent allà sempre. I el dia de la calçotada, l'últim diumenge de gener, està ple de gent around the world.
3: Però això és turisme intern, no?
5: He de dir que l'altre dia vaig veure algo que em va impactar bastant, que és perquè que quan hi havien fent festes aquí de Sant Joan, que Valls és el patró de Valls, perquè Sant Joan, el patró de Valls, no? Hi havien uns d'aquests que venen orelletes de la mini així que fan llums, o orelletes de dimoni.
4: Això...
5: Em va sorprendre bastant, perquè això normalment passa en llocs molt massificats. Sí. I fins ara
4: aquells
5: no ho havia
4: vist. Aquells que toquen el
5: xiulet,
4: no? Aquell xiulet que sona, sí, que sona com un animal.
5: Però sobretot portaven coses amb moltes llums.
3: No seria precisament comerç de proximitat, no?
4: No, depèn. No estaven al costat de casa. I... I al final també Incendi entenem els espanyols com a turistes, no? Turistes que fa molts anys que allarguen una broma, llavors és com que totes les banderes aquestes i tal, doncs també ens molesten. El tema també va per aquí una miqueta, les banderes espanyoles que volen als balcons i que no són prou persones com per fer un castell, arribar i arrencar-la. Llavors és el problema aquí.
3: Doncs va, escoltem Catalunya Resort d'Incendi.

0: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.

pesca, aquell pa de pagès. Fregat amb all, sí, amb un raig d'oli. Un raig d'oli d'aquestes oliveres, de casa nostra, sí. I si voleu, hasta hi podem esclafar una tomata. Un bon pamboli. Amb una mica de tomata, sí. Una mica de sal, sí. Us donarem pamboli.

0: Ha dit,
1: no, que no he fet l'ou, m'he cagat en l'ou, no sé què fer-lo.
2: Fan una progressió,
1: no
2: una progressió.
1: I no sé què fer-lo.
2: Agafen els olis de, que has fet en els últims les, els 4 o 5 anys i llavors ho dividixen. El que no sé si donen subvenció per a la Marieta aquesta. Escolta, que té ell. De, això no sé si subvencionen,
1: no,
2: me penso.
1: No, però l'has de ficar en panís.
3: Escolta, que de, panís, de una cosa, que de subversió només n'hi donen al teatre.
2: Escolta, en este paio d'allí de l'esquerra, senyor les... Marc, li pot tallar el micròfono?
3: Les,
2: a més.
3: Les subversions són al teatre.
4: Un moment, escoltem,
3: no
4: escoltem.
1: Tenia una cosa a dir.
5: Vinga, va.
4: Escoltem el tempo.

regeu del cel al cor de mon país. Dons i virtuts deixeu-li perfudides, feu-ne, si us plau,

0: comissari?
1: Que en vostre nom comença nostra història i és Montserrat el nostre Sinaí. Si en per tots l'escala de la glòria, eixos penyals coberts de romaní.

caminos me va a llevar a lo hermoso.

Adiós, adiós. El camino

València banyada, camals mullats, València banyada. Pel carrer de Cavalles, dalt d'una bicicleta vella, recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquena.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Bonpas, 95.
2: Vola la vesprada, vaig oblidar la trucada. Així veient amb tu ses ones arribar. Contra les roques s'estavellen i desapareixen, deixant històries. Aplega la nit, mig món és un crit, però al cap del port i hi ha concert. Per sobre el dic sona la cançó i l'acordió en aquesta ocasió.

en eixint embarcacions, platja sortida de barracons, llums enceses, festes caníbals, són les afores de la gran ciutat. Gent que escapa, gent que...

via via, a poc vine amb mi. Entra aquest amor a cegues, no et perdis per res del món. Ai, via via, que poca cosa et perdràs al món.

0: via, via, a poc vine a mi. Entra que t'amura segues, si és que ja estàs farta d'homens.
1: Via, via, entra i fes-te un bany calent. Hi ha una tovallola blava, fora plou i és un món fred.

0: una cançó de Catalunya Nord.
1: Ah!

0: Radio Arels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
1: Ràdio Arrels.
2: A Volaternera, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: He somiat una lectora.